0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Molt bones, què tal, com esteu? Som un dia més, una setmana més, aquí a la ràdio, per apropar-te temes musicals, romàntics, que parlen d'amor i de desamor, o que ens fan passar una molt bona estona, en qualsevol punt que ens trobem ara mateix. Espero que gaudiu moltíssim, que disfruteu al llarg d'aquests propers 60 minuts amb els temes musicals que podràs anar escoltant a continuació. I un d'aquests és de Marvin Gaye, recobrant temes de fa forces anys enrere, però que de ben segur t'agradarà.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Tu estàs passant bé en el programa d'avui, on estem recuperant temes de fa forces anys enrere? Espero que sí. Avui ho hem dedicat a aquests temes populars. Ara amb Stevie Wonder.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Cristina Aguilera, amb Somos Nada.

I a vegades és important escoltar la lletra de les cançons. És el cas de Río Roma amb aquest tema musical, Eres la persona correcta.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: Seguim minut rere minut amb tu, al teu costat, el només tu i jo. Ara escoltarem a Robbie Williams i el tema musical Feel. Una lletra que diu: ven y toma mi mano, quiero contactar a los vivos, no estoy seguro de comprender, me siento y hablo con Dios y solo se ríe de mis planes. Mi cabeza, un idioma, no entiendo, solo quiero sentir el amor real. Per tant, us deixem amb un dels temes musicals de Robbie Williams, en aquest cas, Feel.

Són 3:15, ens queden encara 15 minuts de programa, encarem ja la recta final. Jo en sé que d'ahir s'hora ja, por si no vuelves.

Ens acomiadem ara sí, et diem adeu, amb Vanessa Martín i Jesse and Joy, si pudiera. Qui ha estat amb vosaltres, Mireia Romaguera, fins la propera.

24. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Molt bon dia, salutacions a tothom amb aquesta nova programació d'estiu. Aquí els Vescarrosses, de 9 a 10 del matí, que estarem amb tots vosaltres, intentarem tot el que és aquest estiu. Ja sabeu, recuperem una sintonia dels senyors de Vigís, un tema que es diu Sentint-se vius. Encara que siguem vells, ens sentim vius. Pep Cosidó, que us estarà posant la música que més o menys triomfava el que era a l'estiu principalment, no? O sigui, encara que hi hagi alguna cançó que d'allò, normalment posarem música escrita per l'estiu. Ja sabeu, que hi havia conjunts doncs, que potser estaven tot l'any que quasi bé no se sentien i estaven sempre preparant doncs, per ser els de l'estiu. Allò que se'n deia la canción del verano. Aquesta més aviat és d'un sábado noche, no? Música de Vigís, d'aquelles de la fiebre del sábado noche, amb el John Travolta ballant. I molts que intentàvem emular, imitar el senyor John Travolta. Amb més o menys gràcia. Diu que la intenció és el que val. Començarem aquesta programació amb una cançó, doncs una cançó que segurament tots recordareu, era al començament, allà el 64-65. Ells eren el senyor Sirex, o potser abans, amb una cançó doncs, que en aquells moments aquí era bastant normal veure, el tren de la costa. Segurament que tots recordeu els anys 60, aquells trens que venien carregats de gent de la capital per banyar-se aquí els dissabtes i els diumenges. El tren de la costa amb els senyors de Sirex.

Els senyors de Sirex, amb aquesta cançó, una cançó doncs, que, com dic, s'escoltava a començaments dels anys 60 i era, doncs, era el tren de la costa, un tren doncs, que normalment als estius hi havia més números de trens per això, perquè la gent pogués anar a la costa a banyar-se, a prendre el sol, a posar-se moreno, el que volgués sense fer mal a ningú, o per almenys això era la intenció. Continuem ara amb un senyor que també va venir de l'altre lado del charco. Bueno, també no, aquest sí que va venir. Els altres que hem escoltat, no. Aquests, els que hem escoltat, els Sirex, eren de casa nostra. Aquest va venir de l'altre lado del charco i va començar amb una de les cançons que va triomfar aquí a Espanya. Era aquesta. És el senyor Alberto Cortés amb la seva cançó del Sucu Sucu.

el xucu-xucu del senyor Alberto Cortez, una cançó doncs, que era de mitjans dels anys 60, o sigui que aquesta cançó ja té ben bé, els seus 50 anyets, o sigui que ja quasi ja està preparant la jubilació. Continuem ara amb una música més moderna, perquè hem de posar música alegre, perquè l'estiu, no? Doncs no diuen que l'estiu tot el que viu, Música moderna, música per despertar la gent, perquè es prepari per anar a la platja, aquí, a la sintonia de Calafell Ràdio, el 107.9, aquí, amb els vells carrosses, amb la música que escoltem dels anys 60 i 70, com aquesta. Ella és Donna Summer, era ja de meitats cap a final dels anys 70, amb el seu tema, a l'últim ball.

a l'últim ball, espero que no sigui l'últim, espero que en balleu uns quants més, perquè la música continua, continua la nostàlgia aquí amb els vells carrosses, amb aquest primer dia de juliol, aquest primer programa aquí a Calafell Ràdio, ja ho sabeu. I continuem ara per Sobre la Lluna, que era el que cantava una senyora dels més o menys, no gaires anys abans, però ja a mitjans dels anys 70, o sigui, potser em sembla que eren 2 o 3 anys abans com a màxim, de la que hem escoltat abans. Gloria Gaynor, Per sobre la lluna.

Per sobre la lluna ens portava la senyora Gloria Gaynor en aquesta cançó que, com deia, era d'allà del 76-77, o sigui que el seu 40 anys ja els té. Però ara deixem ja la música tan moderna, escoltem una miqueta més clàssica. Ells són el Duo Dinàmico, uns senyors que ja triomfaven durant tots els anys 60, amb una cançó que era de, precisament dels anys 60, un tema mogudet que es deia Linda Muñeca.

Linda Muñeca, una cançó que si sortiu a la platja allà sobre la sorra també la podeu ballar si voleu. Cançons, cançons que triomfaven, com aquesta. Aquesta també que escoltarem ara, també triomfava als anys 60. Ells eren uns senyors que es van fer famosos amb un nom del mar, senyors de Beach Boys, els nois de la platja. Una cançó, doncs, també molt, molt vella, dels anys 60, com deia. Ells cantaven una cançó a tot l'estiu.

tot l'estiu, els senyors de Beach Boys, aquí ens cantaven aquesta cançó, una cançó, doncs, que ja sabeu, tot l'estiu, que bé, no?, poder estar a la platja, prenent el sol, fent surfing, coses d'aquestes, perquè ells també tenien temes com aquell que es deia Surfing USA i altres, o sigui, que eren senyors, doncs, que eren la música era, principalment era dedicada a la platja, doncs, i a les coses, esports i tot el que es fa a la platja, i recordant i també les festes i revetlles que es feien al a la sorra al costat del mar. Continuem. Aquest també era una cançó que triomfava a l'estiu de l'any 76. Ells eren els senyors de ABBA i triomfaven amb aquesta cançó dedicada, doncs, a un nom espanyol, Fernando.

El senyor somdeava amb aquesta cançó, Fernando, una època doncs, que era doncs, la seva, estaven en ple període d'aquests de grans èxits, els senyors d'Ava, com aquest dedicat a Fernando. I doncs més o menys a la mateixa època, allà l'any 76-77, el que triomfava amb una altra cançó també era Alan Stewart, una de les cançons doncs, més famoses d'aquella època del senyor Alan Stewart, aquesta, Per la frontera.

El senyor Al Stewart amb aquest per la frontera, o sigui que uns van per la platja, els altres se'n van a la frontera, de saber de quins països. Aquesta em sembla que era, deia Spanish Border, o sigui la frontera amb Espanya. I després, doncs, n'hi ha que els agrada, doncs, en comptes, en lloc d'anar a la platja, doncs, els agrada més anar a la muntanya, on hi ha rius, hi ha fonts, hi ha un altre tipus de frescor, un altre tipus de turisme. Un senyor que triomfava també a començaments dels anys 70, amb una cançó dedicada a un riu. Ell és els senyors de Christie, amb aquest tema de Yellow River, el riu groc.

els senyors de Cristi, amb aquest tema, els senyors de Yellow River, el riu groc, un grup que era anglès, encara que la cançó em semblava que estava dedicada doncs, al riu groc aquest que hi ha, el riu amarillo dels americans, un tema que també havíem cantat, em sembla que era Los Mismos. I ara continuem aquí amb una cançó que també és dels anys 60, començaments dels 70, la va gravar aquest senyor, que potser no és l'original, potser us sorprendrà una mica, perquè és una cançó que aquí a Espanya l'havíem escoltat molt pel duo Dinámico, però avui l'escoltarem pel senyor Cliff Richard, un tema que es diu Poesia en moviment.

El senyor Cliff Richard, què us ha semblat aquesta versió de la seva poesia en moviment? Com deia, una cançó que ja triomfava a meitats dels anys 60, o sigui que ja té ben bé 50 anyets aquesta cançó. Continuem, ja sabeu, aquí esteu amb els Beats Carrosses, vaja, escoltant música, que era famosa, doncs la gent que ara som això, Beats Carrosses, però encara estem vius, encara ens agrada recordar aquella música tots els dissabtes, de 9 a 10 del matí. I ara continuem aquí amb una cançó doncs, que d'un grup que també triomfava a meitat dels anys 60, ja ells eren de Creedence Clearwater Revival, amb una cançó que ens parla doncs d'una banda viatgera.

Traveling Man, la banda viatgera dels senyors de Creedence. Aquesta era, doncs, per si no estàveu ben desperts, doncs per despertar-vos del tot. Aquesta ha sigut mogudeta, eh? Aquesta, segurament que us ha, potser us ha agafat una mica d'allò, però espero que hàgiu recordat. Espero que esteu recordant aquí la música. La música, com ara, uns senyors de... Aquest era el Tony Orlando, ell tenia un grup que es deia Down, i una de les cançons també així que no eren pausades, que eren una mica més mogudes, era aquesta, Dona tres cops.

Els senyors de Down amb aquesta Dona tres cops, un tema que segurament tots recordeu també, i més d'un l'haureu ballat, i segurament que heu fet allò d'aixecar els braços i fer veure que donàveu tres tocs, perquè això era una cosa molt corrent quan escoltàvem aquesta cançó dels senyors de Down. I ara, doncs, continuem aquí, perquè parlant de l'estiu i parlant del bon temps i parlant de la música i parlant de... I, doncs, per anar a la platja, el primer que has de fer, doncs, és tenir un dia solejat. I el tema que ens ve ara, doncs, és de Boniem, i ens parla d'això, de solejat.

El senyor de Boniem, amb el seu assolellat aquest, tenia una cançó que ballava, ballàvem ja a les discoteques, ja a mitjans dels últims dels anys 70. I ara, doncs, a començaments dels 70, una de les primeres cançons, un dels primers èxits d'aquest senyor que escoltarem ara, el senyor Juan Pardo, era després de deixar el duo amb el senyor Júnior, va treure un LP en solitari ja, amb paraules, una cançó doncs, que es deia així, paraules, un tema doncs, que, com dic, triomfava, començava a fer d'allò a començaments dels anys 70. Paraules, Juan Pardo.

Juan Pardo, Palabres, una cançó, com deia, que triomfava ja a començaments dels anys 70, ja el canvi de dècada era quan aquest senyor, com deia abans, es va separar de l'altre component del senyor Júnior i va començar a fer cançons en solitari i, com deia, triomfaven cançons com aquesta. I els que també triomfaven a començaments dels anys 70, ja a mitjans, eren els senyors de Kool & The Gang, i doncs hi tenien una cançó, doncs, per celebrar, doncs, tot, quan un sant, compleix, tot, aquesta cançó es diu això, Celebrem!

Bueno, encara que siguem vells carrosses, doncs, com diu la cançó aquesta, ens mantenim vius, eh? Ja sabeu, estarem aquí, intentarem estar amb tots vosaltres tot aquest estiu. Els dissabtes de 9 a 10 del matí. Aquí Pep Cosidó, que us ha estat posant la música i recordant aquella època, doncs, que era tan maca, encara que ja, això, llavors érem joves i ens agradava ballar d'una manera, i ara encara que recordem tota aquesta música, potser ja no tenim esma per ballar-la. Espero que hàgiu passat una hora distreta i que torneu a l'altre dissabte a escoltar el Pep Cosidó aquí, als Vells Carrosses, la música que ens mantingui vius, encara que sigui vella. Molt bona setmana i celebreu tot el que vulgueu i passeu-s'ho bé i torneu a escoltar Calafell Ràdio.

0: Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Vinga, va, que ja és dilluns. Bon dia a tothom. Després d'una nit amb avisos de calor nocturna al litoral i prelitoral central, ens llevem avui amb 28 graus al Port de Barcelona, 26 a Mataró i 21 a Torres de Segre. I de nou, dia de calor. També dia de vaga de Renfe. En hora punta, des d'ara i fins les 9 del matí a la tarda, circularan un 66% dels 30 rodalies. La resta del dia passarà un de cada 3 trens. Els AVE, els serveis mínims són del 73%. I arrenquem també última setmana de la temporada, en un dilluns en què a Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos per l'any que ve.
1: I el govern va fer lo que le toca, que és presentar los presupuestos en 2026 i eleccions en 2027.
0: I més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han d'actualitzar després del conflicte a l'Orient Mitjà. Relacionat encara amb la guerra, la Moncloa també concretarà avui quines ajudes es prorroguen. I avui, en temps d'àgora, també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijó cap a Catalunya poden acabar amb un acostament, amb Junts.
2: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Catalunya serà el cambio que necesita España.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada també en Venezuela.
3: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares, ayúdennos.
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses i l'últim balanç és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Anem cap a un dels punts més afectats d'aquesta tragèdia, a La Guaira, hi ha el periodista Bernat Lautaro. Bernat, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
0: Què és el que veus? Quina és la situació ara mateix?
4: Doncs bé, ara ens trobem a La Guaira, s'han habilitat desenes per poder acollir els més de 2.600 rescatistes internacionals que han arribat per col·laborar en les tasques de treure les runes i rescatar les persones supervivents que s'han sumat als més de 25.000 efectius de la policia, l'exèrcit del propi estat veneçolà en aquesta tasca. La presidenta Delcy Rodríguez ha estat explicant que s'han rescatat només el dia d'ahir fins a 33 persones d'entre les runes i ha extès el període de poder rescatar, seguir rescatant gent més enllà de les 72 primeres hores. Mm. És important destacar que hem pogut presenciar aquests 3 dies, els últims dies d'aquest cap de setmana a La Guaira, com moltíssimes persones s'han organitzat entre elles conjuntament amb els policies de l'Estat, amb l'exèrcit nacional, com per poder localitzar a quines cases encara hi havia supervivents i així enviar els rescatistes directament a aquelles cases, sempre prioritzant a les persones que podien sortir en vida. Moltes persones estan començant a ser acollides a poliesportius i edificis municipals i les Nacions Unides també han arribat aquí per coordinar l'ajuda humanitària d'alimentació, hidratació i tot el que ve sent el primer impacte per acollir a la gent que s'ha quedat desplaçada. Mm. Recordem que estem parlant de més de 200 edificis que han col·lapsat totalment i més de 500 edificis que han col·lapsat parcialment i que ja no s'hi pot viure. Aleshores, una miqueta aquesta és la situació, ho seguirem informant properament, però les tasques segueixen desenvolupant-se 24 hores al dia, tots els dies de la setmana. Tots els rescatistes estan fent torns de 8 fins a 12 hores per seguir buscant la gent que pot haver sobreviscut encara.
0: Barat, explica'ns com és La Guaira, perquè això és una zona que és molt, molt turística, no? El seu centre històric, les platges, està a uns 30 quilòmetres de Caracas.
4: Exactament, molt bona pregunta. Gairebé té un Lloret de Mar o la Costa Brava, un Platja d'Aro. Ens hem dit que la gent de Barcelona, Platja d'Aro, de vacances, doncs aquí la gent de Caracas ve a La Guaira a passar les vacances. I hem de recordar que tot el terratrèmol va succeir un 24 de juny, que és festiu aquí a Venezuela i que la gent estava celebrant, doncs aprofitant per anar-se a la platja i sortir de la gran ciutat. Això ha fet encara més dramàtic el nombre de víctimes que s'han produït i és per això que hi ha milers de voluntaris de Caracas que també han pujat fins aquí després d'acreditar-se en un procés en la mateixa ciutat de Caracas organitzat pel govern. Vindria a ser el més semblant a Platja d'Aro que ens puguem imaginar.
0: Sí, sí, sí, pel que fa al turisme i pel que fa al que és habitualment en aquesta zona, no? Bernat, gràcies també per acompanyar-nos. Seguim connectant amb tu. Que vagi bé.
4: Que vagi bé, gràcies.
0: És una de les zones més afectades. L'últim balanç, com dèiem, és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Avui a les 10 també parlarem amb Rebeca Carranco. Analitzarem dos successos que hem conegut aquest cap de setmana. D'una banda, dos pares estan a la presó per la mort del seu nadó de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que el petit s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
5: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: I amb la Rebeca Carranco també parlarem a partir de les 10 de la infermera de Manresa, a qui s'ha enviat ara a presó, acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 2:15 avui farem Àgora Esportiva amb Ramon Bés, Alaia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Ustakia! Després que Canadà s'hagi convertit aquesta nit en la primera selecció en classificar-se pels vuitens després de guanyar 1-0 Sud-àfrica i amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la propera matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de les 11...

0: Aquesta és l'última setmana de la temporada regular del Matí de Catalunya Ràdio. Per molts és una setmana alegre, perquè s'acaba despertar-se a aquesta hora, però per d'altres, Frederic Vicent...
1: Sí, va per barris, això.
0: Doncs bé, el terratrèmol radiofònic, perquè t'hauràs de llevar tot l'estiu d'hora.
1: La mateixa, sí, bàsicament.
0: Ara fas moltes vacances durant l'hivern, no?
1: Quines galtes. Quines galtes que m'ho diguis tu. Després, la setmana passada.
0: Jo no faig vacances, eh?
1: Bueno, noi, escolta'm, la setmana passada. Dir, jo també no vull, però dos o tres dies a dinar com a mínim.
0: Les hores passen volant, ja ho saps.
1: Sí.
0: I els cafès també.
1: Sí, exacte.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Vincent, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Hi ha molta cosa d'habitatge avui. El periòdico destaca en portada que només el 26% dels espanyols viuen en àrees que tenen pisos assequibles. El diari destaca que Lleida, Huelva i Lugo són les ciutats més barates d'Espanya per viure. Però, per exemple, també tenim a La Vanguardia un tema indirectament relacionat. També diu en portada que Barcelona tindrà fins a 50 hotels nous d'aquí el 2030.
0: I a Brussel·les?
3: Un estudi de l'organització ecologista Transport and Environment també va sobre habitatge. Assegura que l'augment del turisme aeri podria elevar els lloguers a Espanya fins a 217 euros des d'ara fins al 2031. De fet, l'informe situa Espanya entre els països europeus més exposats a aquest fenomen.
0: I amb què t'adormis, Estats Units?
3: La CNN explica que els estudis en el món antic creuen que tindran un augment d'estudiants el curs que ve arran de l'interès que suscitarà la pel·lícula de Christopher Nolan, L'Odissea, que s'estrena d'aquí uns dies. La cadena diu, de fet, que hi ha diversos museus que ja estan organitzant esdeveniments temàtics.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Més conflicte comercial amb el Japó. El govern xinès ha afegit 20 empreses japoneses a la llista de control d'exportacions. Això impedeix que les empreses xineses els venguin sense aprovació prèvia del govern. El motiu oficial de l'executiu xinès són les ambicions de Tòquio textualment de remilitaritzar-se.
4: Comencem setmana i ho fem amb temperatures més normals per l'època de l'any, temperatures que es normalitzaran pel juliol. Farà calor, però una calor menys acusada que la de dissabte i diumenge, i amb un temps de matí de sol i tarda amb ruixats i tempestes, atenció, que poden ser intenses en l'àrea del Pirineu i l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona.
0: Tots volem prenyar. Són les 6 i 10, anem a actualitzar-nos. En Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. El dia en què el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques, un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran.
6: Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
0: Madrid, Dani Senceaja.
7: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar al març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Saenz-Vieja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a partir d'avui, atenció, perquè ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per als joves de fins a 250 euros al mes. Roc Fargas.
8: Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que amb aquestes subvencions cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat 27 milions d'euros públics per fer-hi front. Roc Fargas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el Partit Popular ja parla de girar full per acostar-se així a Junts.
9: La votació de dijous al Congrés a favor de la dimissió de Pedro Sánchez ha donat ales a Alberto Núñez Feijóo per exigir la sortida del president espanyol de la Moncloa i fer-ho de la mà de Junts, que la setmana passada va plantejar al PSOE que pensi en un altre candidat. Sentim el líder del PP dissabte al Congrés del Partit de Catalunya.
10: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
9: El més revelador va ser, però, un altre dirigent, Miguel Tellado, que deia això a la cadena SER.
5: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Como el que vivimos en aquel momento.
0: Per Sánchez és la prova que el Partit Popular assumeix l'amnistia i fins i tot busca beneficiar-se'n, malgrat tota l'oposició dels últims mesos.
11: La vuelta que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con l'amnistia y ahora resulta que están de acuerdo.
6: Junts vol furgar amb possibles dissidències internes al PSOE per fer caure Sánchez, però són poques les veus que el qüestionen públicament. Una d'aquestes veus crítiques és la del president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que deia això dissabte al Comitè Federal del PSOE i ha tingut accés al País.
12: La realitat, jo crec que invita a donar-li la paraula a la gent, a confiar en la gent.
6: Mentrestant, el soci de govern Suma viu amb incomoditat els casos de corrupció que envolten el PSOE, però no vol trencar el govern ni solucions com la que planteja Junts. Gerardo Pisarello, dels Comuns, va parlar ahir.
13: No entenem quin seria el cavaller blanc en el que està pensant Junts per reemplaçar a Pedro Sánchez, però si estem parlant d'un García Page que el que faria és dretanitzar el PSOE per pactar amb el Feijóo i anar contra Catalunya, nosaltres diem no gràcies.
0: En temps d'Àgora en parlarem avui amb els nostres agoristes de la relació entre Junts i el Partit Popular i també amb Lluís Orriols, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid. I avui a Brussel·les, reunió d'alt nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions amb Pequín.
9: El Club Comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insostenibles.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
14: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més madura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quatre dies després del doble terratrèmol, ho explicava Mara, Venezuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança.
6: Mentrestant, el balanç oficial de la catàstrofe natural no para de créixer. L'últim recompte eleva a prop de 1.500 el nombre de morts i a més de 3.000 el de ferits. Encara hi ha, però, desenes de milers de desapareguts.
0: Enviat especial a Venezuela, Joan Biosca.
15: L'aeroport de la ciutat de València, on ens trobem ara a dues hores de Caracas, s'ha convertit en la principal porta d'entrada per l'ajut humanitària, pels rescatistes, pels periodistes i també per veneçolans que viuen fora del país sud-americà i que arriben a Venezuela angoixats a la recerca dels familiars dels qui no en tenen notícies. Camí ja del cinquè dia dels dos terratrèmols d'aquesta catàstrofe humanitària veneçolana, cada hora que passa són menys les possibilitats de trobar persones amb vida. La xifra de desapareguts és de més de 50.000 persones i amb imatges inimaginables fa pocs mesos. Soldats, tropes dels Estats Units amb material per ajudar en les tasques de recerca trepitjant la costa veneçolana, però no deixen de ser soldats nord-americans. Des de València, Venezuela, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, diu, arran dels terratrèmols, que ha arribat el moment de tornar a Venezuela.
9: Machado ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
16: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
9: Machado ha manifestat la seva intenció de tornar a Venezuela des de la captura de Nicolás Maduro fa 6 mesos i fins i tot va regalar el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. Però el president dels Estats Units, que tutela el país des d'aleshores, s'ha resistit a deixar-la tornar i ha prioritzat treballar amb el chavisme.
0: 6 i 17, l'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics.
6: Alemanya va arribar als 41,7 graus i Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'Organització Mundial de la Salut calcula que arran de les temperatures extremes han mort 1.300 persones a Europa i el balanç podria créixer els pròxims dies. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual i adverteix que la xifra encara és provisional. Tot i això, la ministra de Salut francesa, Stéphanie Rist, insisteix que la situació està lluny de la tragèdia viscuda durant l'onada de calor del 2003 en què van morir unes 15.000 persones.
17: Si la canícula és comparable d'un punt
18: de vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
6: Les temperatures han començat a baixar. França, amb tot, es preveu una revifada de la calor d'aquí una setmana.
0: I els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels intercanvis d'atacs dels últims dies.
9: L'acord, confirmat per un alt càrrec de Washington, arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control de pas de l'estret d'Hormuz com a taló de fons. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatollahs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units van bombardejar objectius iranians i l'Iran va respondre atacant bases nord-americanes a Kuwait i Bahrein. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar aquesta escalada i les dues parts tornaran demà a la taula de negociació en una trobada que es farà a Qatar.
0: Ingressen a presó els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell.
6: Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Pare Taulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció de la infància de la Generalitat. La doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, ha detallat que el Departament de Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant.
19: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
6: El nadó nascut a finals de març l'havien visitat anteriorment dues vegades en un cap de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos procedents de l'Aragó.
0: I Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat.
9: En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia.
0: I aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon per presumptament haver prioritzat la vacunació dels Mossos d'Esquadra davant dels de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia del 2021.
6: La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: Dimarts a 9:15 del matí arrenca aquest judici que s'allargarà fins al 15 de juliol. La Fiscalia acusa Vergés i Argimon de prevaricació administrativa. Considera que hi ha indicis perquè jutgi si els exconsellers van dictar una resolució arbitrària que hauria retardat, presumptament, la vacunació de la Covid-19 dels Guàrdies Civils i els policies nacionals respecte a la dels Mossos d'Esquadra. Per la seva banda, els dos sindicats de policia que exerceixen d'acusació particular, Jusil i Jupol, van més enllà i sostenen que els fets també constitueixen un delicte contra els drets dels treballadors perquè consideren que el retard en la vacunació va posar en risc els agents dels dos cossos estatals. Els fets van passar la primavera del 2021 i la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació pels dos exconsellers. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Grado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari i un sindicat minoritari.
22: La Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a 2 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens AVE i de llarga distància, que són del 73% i circulen el 65% del total de trens de mitja distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe Mercaderies i ha convocat una altra vaga pel 15 de juliol.
0: I el Servei Català de Trànsit suposa frontalment el reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular a les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o de mal temps.
23: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motors.

0: l'Hospital de la Plana, on continuen ingressats. Les autoritats treballen ara per aclarir què va provocar la col·lisió.
1: I investiguen les causes també d'un altre accident, un accident d'una avioneta de paracaigudisme que ha deixat 11 morts als afores de Nancy, a l'est de França.
2: Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt amb paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure ahir al matí, poc després d'haver-se enlairat a 300 metres d'altura. Els familiars dels estudiants van veure l'accident, com ha explicat al lloc del sinistre el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez.
3: Vull dir, evidentment, que au drame s'hi ha ajouté un altre drame.
4: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
3: Un xoc, evidentment, i un traumatisme psicològic.
1: I atenció, perquè en l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona.
5: Concretament, s'ha registrat un robatori a Sant Martí durant el mes de febrer, 2 robatoris a Horta-Guinardó durant els mesos de febrer i març, 2 robatoris a Sarrià-Sant Gervasi durant els mesos de març i maig i 3 robatoris a Nou Barris, 2 durant el mes de maig i 1 al juny. Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris ve des de l'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons El Periódico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 anys previs. Ha vist 13 casos el 2024 i 15 més el 2025. Els Mossos d'Esquadra, citats per aquest diari, descarten que es tracti d'atacs anticlericals ni relacionats amb el culte.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
1: La primera.
5: Avui s'inaugura el Festival Grec, serà a les 9 del vespre, la versió de Marta Pazós de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i amb un repartiment de luxe amb Nao Albet, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Míriam Mucles o Júlia Trullol, entre d'altres. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
1: I la segona?

0: Més festivals, en aquest cas a l'Ale Empordà, perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu. Hi ha 12 concerts programats, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Andrea Motis, que inaugurarà avui el festival, Ginestà, Masoni o Tomeu Penya.
1: I la tercera?
0: Parlant de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, perquè han cancel·lat el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols al país. En un comunicat, Dudamel ha lamentat el fet de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
1: I ara els esports. Montserraia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ja som a la fase decisiva del Mundial de Futbol i ja tenim una selecció classificada pels vuitens de final. És Canadà.
2: Sí, que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0, gol a minut 92 de Stephen Eustaquio. Classificació històrica del Canadà, que no havia passat mai a les eliminatòries d'un Mundial. A vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos-Marroc, que es disputarà demà. Avui, setzens de final, 7 de la tarda, Brasil-Japó, quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai, dijous, Espanya-Àustria, a les 9 del vespre.
1: I Marc Márquez és el setè del Gran Premi dels Països Baixos i queda en 40 punts de Besecchi, a la general del Mundial.
2: Jorge Martín va acabar tercer i és el nou líder del Mundial de MotoGP. Victòria per a Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijen Antonio.
3: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, salir sin lesiones y esperar la siguiente.
2: Gran remuntada d'Àlex Márquez, del 12è al 5è lloc.
1: I avui comença el torneig de tenis de Wimbledon.
2: Paula Badosa, única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui debut del vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i de Novak Djokovic contra el xinès Wu. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, el barceloní de 25 anys, és nou campió d'Espanya en ruta.
1: Avui a partir de les 11, final de l'Enigmàrius, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Què? Fa calor, eh? I parlant de la calor, us en recordeu dels qui se'n fotien de l'escalfament global fa 20 anys? No? Doncs m'estranya, perquè són exactament la mateixa gent que encara ara domina Catalunya, Espanya, Europa i el món. I voleu saber una cosa molt graciosa? Que aquesta gent, les seves empreses, són les que ara s'estan enduent la gran majoria de subvencions per projectes d'energies renovables. No us sembla graciós que els fons Next Generation, per exemple, destinats precisament, entre altres coses, a pal·liar els efectes de l'escalfament global,

seguint anant a parar a les mateixes mans que l'han estat provocant durant dècades i que se'n fotien del canvi climàtic fins fa 4 dies. Amb una mà segueixen carbonitzant el planeta i amb l'altra s'enriqueixen amb diners públics destinats a descarbonitzar-lo. No em digueu que no té gràcia, per favor.

0: cançons sobre la vaga de Correus.
1: Sí, que està convocada per demà. Per això, avui és de nota, eh? Cantants que han aparegut en segells.
0: A segells.
1: Un dels últims casos és Tina Turner. Ara fa mig any, els Correus alemanys la van homenatjar amb un segell commemoratiu.

fet una mica de trampa, perquè aquesta va sortir als segells no com a cantant, sinó com a princesa. És Estefania de Mònaco, wow, que als anys 80 va treure un parell de discos. El seu gran èxit va ser aquest com a Nougat en francès. També va tenir una versió en anglès que es deia Irresistible.

0: Bé, aquest va ser un dels més populars. L'any 93 es va fer un segell amb Elvis Presley i fins i tot es va fer una mena de consulta entre els americans sobre si volien que la imatge que sortís fos un Elvis més jovenet o un Elvis més veterà. En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns, avui que és 29 de juny. Per tant, és Sant Pere i Sant Pau, apòstols. Felicitats als Peres i als Pau si ho celebren. Anem a repassar els titulars amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
2: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia justament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
0: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes pels lloguers per joves de fins a 250 euros al mes.
1: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació.
0: Venezuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
2: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta, però, que hi ha uns 50.000 desapareguts encara. L'opositora Maria Corina Machado creu que li ha arribat l'hora de tornar.
3: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
0: L'onada de calor es desplaça cap a l'est del continent.
1: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. La ministra francesa de Salut és Stéphanie Rist.
4: Si la canícula és comparable...
5: Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell.
2: La criatura va morir divendres a l'Hospital Part Aulí, on l'havien ingressat per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, en declaracions a aquesta casa.
6: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: I atenció, perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari.
1: A Rodalies els serveis mínims seran del 66% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. També hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE i llarga distància.
0: Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
2: El Servei Català de Trànsit defensa que la mesura respon a criteris de seguretat viària i a les característiques de la xarxa viària catalana.
0: I a Barcelona s'acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
1: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
7: Perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni completa.
0: I repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb varietat de temes a les portades i també el terratrèmol de Venezuela com a denominador comú.
8: Sí, La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. L'Arai dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta què hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo que recull una altra pregunta. On és la maquinària de l'estat? La indignació apunta, diu Adelcy Rodríguez. Altres temes de portada, El Periódico. Només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. I el diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula hi ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció, i amb El País, que titula que l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
0: Avui es pot al Pallars Sobirà, el dia es desperta amb ruixats i amb 11 graus, al migdia arribaran els 30 graus, a Torredembarra, el Tarragonès ara tenen 25 graus i al migdia arribaran els 34, amb molt de sol, i avui sembla que les temperatures seran més normals per l'època de l'any. Tomàs Molina.
9: Sí, avui canvi de temps amb una normalització de les temperatures. Avui ruixats aquest matí que afecten ja àrees del Pirineu. La tarda serà de tempestes que afectaran tot el Pirineu, l'interior de les comarques gironines, també l'interior de Barcelona. Moltes àrees del Vallès aquesta tarda vespre tindran ruixats localment alguna tempesta que pot ser forta, pot descarregar amb intensitat i podria anar acompanyada de calamars. La resta del país farà força sol.
0: I arran del terratrèmol de Veneçuela arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. D'ençà de la catàstrofe del terratrèmol de Veneçuela, a Catalunya hem assistit al silenci d'una de les espècies més fascinants de la nostra tribu. Parlo del copaire o del barcelonista en comú simpatitzant del xavisme, és a dir, aquell tipus d'home, dona o doni que s'ha passat anys dient que el país de Maduro gaudia d'una sanitat i d'unes infraestructures públiques molt superiors a les nostres. Doncs bé, com s'ha comprovat, Veneçuela és un punyetero desastre, i no només perquè el comunisme porti sempre a la mort, sinó també perquè porta sempre a la misèria i a la falta de mitjans de salut i de reconstrucció mínims. Una pobresa que, curiosament, no experimenten els seus líders, tots ells multimilionaris, començant per la famosa Delsi. Copaires, barcelonins en comú, on coi us amagueu? Ah, i una altra pregunta, quan surt la flotilla de camí a Caracas?

0: I en aquest repàs que fem de cançons del Mundial a aquesta hora, el Mundial d'Itàlia, ens anem fins al 1990, que la música la va posar aquest Giorgio Moroder. Montserraia.
1: Gianna Nannini i Eduardo Bennato. Crec que mai havia vist tantes enes seguides. Canten sobre les nits màgiques perseguint un gol sota el cel d'un estiu italià en un tema compost per Giorgio Moroder. Un'estate italiana és el títol de la cançó del Mundial d'Itàlia 90.

0: després del Mundial de Mèxic 86, Alemanya es revenja de l'Argentina i es reedita una final que els alemanys guanyen per 1-0 amb gol d'Andreas Brehme i es proclamen campions a l'Estadi Olímpic de Roma per tercer cop en la seva història.
1: Aquells anys 90, en Berlusconi com una de les figures polítiques i mediàtiques del moment, i aquelles melodies tan ensucrades mentre ell anava fent les festes en aquelles illes. Què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalías.
2: Bon dia. Hem recordat el pas de Josep Puní pel col·lapse de Jordi González de TV3. De fet, el periodista va recordar com va gestionar, evident, com es ve d'això, el moment del mític Prou, quan presentava els matins a TV3.
3: Per mi va ser un fracàs, perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar, o no la vaig poder controlar.
4: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
3: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir: Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre, i jo no ho puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
1: Que bé que parla, Antoni.
5: Home!
1: Fa escoltar, sempre. Eh?
5: Sempre.
1: I avui són festes. Avui és Sant Pere.
2: I Sant Pau?
1: Sí.
2: Avui encara sou a temps de gaudir de la festa major, precisament de Premià de Dalt. A les 6 de la tarda hi haurà En Bauca, actuació musical familiar amb la participació dels gegants de Premià de Dalt. A 8:45, botirrumbada, sí, amb Muchacho i los Sobrinos. Hi haurà botifarrada popular i ball amb rumba. I a les 11 de la nit, al camp de futbol municipal, piro musical.
1: Sant Pere era espanyol. I de tant espanyol que eres, va espanyar tot sol. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
6: Doncs el discurs que ha fet Ricky Martin en el concert que feia a Alemanya, dedicat en aquest cas al poble veneçolà, i ha llançat una campanya d'ajuda humanitària global per recaptar diners per la situació. This country is beautiful. This is a country. El que està passant és insuportable, diu. Venezuela és un país preciós, ha dit, amb persones meravelloses que ja han patit prou, i ha afegit que el país no pot quedar-se sol en aquest moment.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge d'un veí de la Verneda, a Barcelona. Des de fa mesos, ell i la resta de veïns del seu bloc reben visites constants d'agents immobiliaris que volen comprar els pisos. Explica que cada vegada se senten més pressionats i que fins i tot han arribat a oferir-los diners a canvi d'actuar com a informadors si s'assabenten que algun veí està interessat a vendre casa seva.
9: Cada setmana trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volien vendre el pis, que podien donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda, i que si donava aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
8: Per la seva banda, Tecnocasa diu que el contacte porta a porta és una acció comercial habitual per donar a conèixer els seus serveis i mantenir un contacte proper amb els veïns del barri. Defensen que no són pràctiques invasives.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
6: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres amb caigudes, pressionades per la incertesa del sector tecnològic. L'IBEX 35 va cedir un 0,45 i obrirà avui des dels 19.400 punts. Són caigudes que s'encomanen des de Nova York. Divendres, el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va continuar caient. Pel que fa a les borses que estan obertes a aquesta hora, les asiàtiques comencen la setmana vestides de verd majoritàriament. El Hang Seng de Hong Kong guanya prop d'un 2% i el Shanghai Composite un 0,20%. I acabem amb el preu del petroli. Avui el barril de Brent cotitza estabilitzat en $72. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
1: Tres minuts i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: És una de les previsions del dia. El govern espanyol engega avui el procés per elaborar els pressupostos.
12: I avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Fins ara les previsions del PIB estaven fixades en un creixement del 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic, doncs, ja poden engegar la maquinària per als pressupostos, tot i que el govern de Sánchez per ara no té els suports necessaris. Ho farà en un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte que caduquen demà.
5: Aquí, a partir d'avui, ja es poden demanar les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes.
12: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors amb un pis o una habitació de lloguer. Dependrà, això sí, de la situació econòmica de cadascú i se'ls donarà un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Això sempre que l'import de lloguer no superi una determinada xifra. Creuen que així es cobrirà els joves que no van poder acollir-se al bo estatal. S'hi destinaran 27 milions d'euros.
5: També ho estem seguint a Veneçuela. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol és de 1.450 morts. I 3.150 ferits.
12: El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. El president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats i ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
13: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
12: La líder opositora venezolana María Corina Machado diu que arran dels terratrèmols ha arribat el moment de tornar a Venezuela. Ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
14: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
12: Fins ara Donald Trump, que tutela el país des de la caiguda de Maduro, s'ha resistit a deixar retornar i a prioritzar treballar amb el chavisme.
5: I atenció si teniu previst agafar el tren perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores.
12: Si la convoca el sindicat ferroviari, un sindicat minoritari, la Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual, entre les 6 i les 9 del matí i de 2:15 a les 4 de la tarda i també de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens d'AVE i de llarga distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe amb mercaderies i ha convocat una altra vaga pel 15 de juliol.
5: Encara sobre mobilitat, el Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o mal temps.
12: Sí, Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat justament en el col·lectiu de motoristes. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
15: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità nosaltres necessitem un mural per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària i nosaltres no ho veiem i com que no ho veiem no ho autoritzarem.
12: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.
5: Més notícies. Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
12: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recordava que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
16: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
12: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
5: Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que portarà el pas del Tour de França per Catalunya, Carola Gil.
17: Aquesta cursa començarà dissabte a Barcelona, on els hotels estaran plens i els apartaments turístics tindran una ocupació del 80%. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions d'hostaleria, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs.
18: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
19: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
17: La part negativa seran els problemes de mobilitat pel pas del Tour. Carola Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any.
12: Pels voltants de Sant Joan van estar 48 hores sense servei. En plena temporada alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura.
5: Tossa de Mar, Laia Claret.
20: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
21: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
20: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitellón és el president.
22: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
20: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors amb les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei. Des de Tossa de Mar, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Avui és Sant Pere, dia gran de les festes de Reus. El Baix Camp enguany amb referències també a l'any Gaudí, Manel Sastre.
23: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després...
24: Després de les completes d'ahir a la tarda i la commemoració dels 400 anys a l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, aquest matí l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada a les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
25: Sabeu que ha estat un any intensíssim dels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
24: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà a 8:15 del vespre, quan la imatge del sant arribi a la plaça del Mercadal, esclatarà la darrera tronada de la Festa Major. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I l'Alt Empordà comença un nou festival.
12: Un concert d'Andrea Motis Guitar Trio que comença una nova edició amb el festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
5: Girona, Fèlix Martín.
26: El festival Estiu arrenca avui amb un 80% d'entrades venudes i això ho ha destacat pel Matí de Catalunya Ràdio. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Martí Fontclara.
27: Això està demostrant que el festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
26: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, Andrea Motis estrena avui l'estiu amb les cançons del seu últim disc, Intimate. Entre d'altres, Ginestà i Actoral dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I de l'Alt Empordà al Montsià.
12: Perquè el Museu de les Terres de l'Ebre, Amposta, incorpora la realitat immersiva per divulgar les troballes al jaciment protohistòric de Sant Jaume d'Alcanar.
5: Tarragona, Jordi Barranca.
28: La mostra trasllada el visitant a la primera edat de ferro, Marvell Albí, arqueòloga del museu, en destaca la importància.
29: En uns anys, el que ha ajudat ha sigut a veure com han funcionat realment els contactes amb el món comercial mediterrani, en aquest cas el món fenici, se feia al límit del món, el límit del món comercial fenici estava a la zona d'Andalusia, se dia que no arribava a estar a l'Ebre, i Sant Jaume és l'evidència de que sí que arriba a l'Ebre.
28: El projecte s'ha fet gràcies a una subvenció del Departament de Cultura i amb l'aportació del grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la UB. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Repassem les estrenes a les plataformes. Let's give it up one more time for the
12: birthday girl! Perquè Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie El prequel de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. Aquesta és una de les novetats destacades de les plataformes de streaming juntament amb Millennial Mal a Filmin.
5: Marc Garriga.
30: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, la sèrie El mostra els seus dies a l'institut on ha de lidiar amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Mintry agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols que arriben dimecres a Prime Video. Filmin presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado, mentre dijous arriba a Movistar Plus Memòria d'un assassino, sobre un pare de família i alhora assassí professional a qui l'Alzheimer fa que confongui els seus dos mons. Per acabar, Enola Holmes 3 s'estrena a Netflix dimecres amb un nou cas per a la germana de Sherlock Holmes interpretada per Millie Bobby Brown. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: I aquest cap de setmana a Sabadell s'ha celebrat el centenari de la Belenguera. L'acte commemorava dos centenaris, el de l'estrena d'aquest poema i el de la mort de qui el va escriure, Joan Alcover.
0: L'acte s'ha fet a Sabadell perquè va ser l'Orfeo de Sabadell qui va estrenar l'actual himne de Mallorca a l'illa el 1926. L'acte s'ha celebrat a la plaça del Doctor Robert i ha reunit més de 300 persones amb diverses corals, entitats musicals i tot el teixit cultural i associatiu de Sabadell. El mateix dia a la ciutat de Palma també s'hi va celebrar un acte per commemorar el centenari del cant de la Belenguera, precisament davant el monument en record a Joan Alcover.
5: I els esports, Montserrat Raia.
1: El Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica 1-0 al descompte. A vuitens jugaran contra el guanyador al Països Baixos, Marroc de demà. Avui, setzens de final, Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, nou campió d'Espanya en ruta.
5: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix a Sort tenen 20 graus i està fent alguns ruixats. A la Pobla de l'Illet, al Berguedà, 17 graus. Al Dover, 25 graus. Al Baix Ebre, avui un dia en què reapareixen les tempestes aquesta tarda que afectaran moltes àrees del Pirineu. També l'interior de les comarques gironines i l'interior de les de Barcelona aquesta tarda vespre. Localment podrien ser fortes i podrien anar acompanyades de calamars o pedra. A la resta del país farà sol, però amb temperatures que seran més normals per l'època de l'any.
4: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
8: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
10: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
9: No, no, te'n falta una.
10: Ah, clar, la del tot costa.
9: Doncs som-hi, convocatòria.
11: Ahora viene lo bonito, atacantes.
9: Marc Crosas.
10: Natàlia Arroyo.
9: Gemmarí Dongu.
10: Bruna Vilamala.
9: Damià Abella. Ion Vaquero.
10: Ilia Sánchez.
6: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
10: Al tot costa.
11: Momento, seguimos.
6: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
31: A dos quarts de nou, obrirem l'agora analitzant si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts. En parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid.
32: A partir de les 10 parlarem amb la periodista Rebeca Carranco sobre el cas del nadó de 3 mesos mort a Sabadell suposadament pels maltractaments dels seus pares i sobre l'empresonament de la parella d'un bomber mort a Manresa acusada d'haver-lo enverinat.
31: A dos quarts d'11, àgora esportiva sobre el Mundial amb Ramon Besa, Leia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz.
32: A partir de les 11, la gran final de la Lliga Enigmàrius. Farem l'última hora del programa des del Mercat de les Flors amb l'equip d'humor del matí i amb actuacions especials.
31: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
30: Divendres vam parlar de l'onada de calor que pateix França. Ho vam fer amb dos presumptes homes del temps francesos que ens van donar consells per combatre això, les altes temperatures.
13: 46 degrés de temperatura. Avec le magret de mer.
14: Magret de mer.
13: Temperatura estable. Et sur le pont d'Avignon, la temperatura en plus fresque, 49 degrés.
30: Molt bé. L'amic Maurice ve acompanyat d'un agent de protecció civil francès, el senyor André. André, què més, André?
15: André, frigeració.
30: Ah, molt bé.
15: Bonjour, monsieur.
30: Són experts en alguna cosa. Jovany, és evident que són experts en alguna cosa.
15: Le ventilateur.
30: En fer l'idiota.
15: Le ventilateur, tu saps? Tu saps que hi ha trois boutons.
30: Trois boutons.
14: El ventilador té tres botons.
15: Número 1.
30: Número 1.
15: Número 2.
30: Le 2.
15: Número 3.
30: I le 3. Són un palet, dos palets o tres palets.
15: Mon consell.
30: Sí?
15: Moi, mon consell.
30: Sí?
15: Les 3.
30: Les 3.
14: Sí, fatal els 3, eh? Sí, sí. No està mal.
30: Sí, són tipicoll versió francesa.
13: Si vous, si vous, écoutez, si vous devez a guillotin...
30: Si hem de fer la...
14: D'acord. Si hem de guillotinar algú...
13: Sur les premières heures de la matin, ou de la vespre.
5: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia, per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
16: Amb el mes de juny gairebé complet, avui és un bon dia per començar pensant les vacances. I què millor que fer-ho celebrant, com ho fan a Reus, Cambrils, Vilanova i la Geltrú i uns quants municipis catalans, especialment costers i de tradició marinera, perquè avui és Sant Pere, patró dels pescadors, ja que segons la tradició religiosa, aquest era el seu ofici quan es va convertir en apòstol. Ahir va ser nit de revetlla i avui continuen les celebracions amb gegants, castellers, música i correfoc. Amb aquesta festa, molt arrelada a Catalunya, es posa fi al mes. Com diu el refrany, per Sant Pere el juny queda enrere i Sant Pau ja el tanca amb clau. Feliç estiu a tots.
5: I el segon, el Lluís Gavaldà.
17: Una bona manera de millorar el dia és fotre el camp d'aquest clima subtropical que ha vingut per quedar-se i anar-se'n a indrets on les onades de calor tenen data de caducitat. Què sé jo, com per exemple a Londres, on s'ha inaugurat una nova exposició a la Tate Modern dedicada a explorar la petjada cultural de Frida Kahlo, probablement la primera icona feminista de l'art contemporani. Si aneu, descobrireu la influència de la seva obra en artistes tan rabiosament contemporànies com la mateixa Tracy. Sí, I mean. No és d'estranyar. Dir Frida Kahlo és parlar de compromís, superació i reivindicació de la cultura autòctona. Què més es pot demanar?

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Sembla que avui comença una normalització de les temperatures, entre cometes, per l'època de l'any, que es mantindria tota la setmana, però també reapareixerien les tempestes aquesta tarda, que poden ser, per cert, fortes. Tomàs Molina, bon dia.
1: Sí, atenció amb les tempestes aquesta tarda. De fet, ja estan descarregant en alguns punts de l'Alt Pirineu i també en alguna zona de l'interior de les Terres de l'Ebre podrien descarregar amb forta intensitat. Serà un dia amb sol a bona part del país, però amb aquestes tempestes que aniran guanyant terreny al Pirineu, especialment a l'interior de les comarques gironines i de cara a la tarda també en algun punt de les comarques de Barcelona. Localment poden ser fortes i les temperatures, ja ho diem, amb tendència a normalitzar-se, és a dir, farà calor, però una calor normal per l'època de l'any.
0: Dia de calor i dia també complicat el transport públic per una vaga convocada a Renfe. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: En hora punta circulen 2 de cada 3 trens. No sé quina és la situació a aquesta hora.
2: Que s'estan complint aquests serveis mínims, a Rodalies, això sí, algun tren cancel·lat, per tant, més temps d'espera a les estacions en alguns casos, i a l'AVE i la llarga distància, de moment, no consta cap alteració. És una vaga de 24 hores a tot l'Estat que ha convocat el sindicat ferroviari, un dos minoritaris, per retreure al Ministeri de Transports, diuen incompliment de compromisos per preservar l'activitat, sobretot a mercaderies, i entre els usuaris avui, majoritàriament, la reacció és de sorpresa.
3: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. Sí que m'afecta perquè, clar, normalment agafo un directe a Castelldefels fins a Granollers i avui no hi era, o sigui que m'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser arribo tard.
0: Doncs potser arribeu tard si agafeu el tren. Recordeu, 2 de cada 3 trens. Fins ara, Joan, gràcies.
2: Fins ara.
0: Arrenquem última setmana de la temporada en un dilluns en què a Madrid també tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
4: I el govern va fer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
0: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I avui també és notícia l'habitatge. Es poden demanar atenció a la Generalitat ajudes de fins a 250 euros al mes per lloguer per als joves, això el dia en què al matí de Catalunya Ràdio us avancem que els veïns de la Verneda de Barcelona denuncien pressions d'agents immobiliaris que volen comprar els seus pisos. Hem parlat amb algun ex-treballador que explica que s'arriba a pagar diners a veïns perquè facin de confidents.
5: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin, perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera, òbviament, per treure un rèdit, no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
0: Avui en parlarem també en temps d'agora, com també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijó cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts.
6: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Catalunya será el cambio que necesita España.
0: Catalunya serà el canvi que necessita Espanya, ha dit Feijó. Avui en parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada en Venezuela.
7: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares. Ayúdennos.
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses. L'últim balanç és de gairebé 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. A les 10 en parlarem també amb Rebeca Carranco. Analitzarem 2 successos que hem sabut aquest cap de setmana. D'una banda, 2 pares que són a la presó per la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
8: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: I amb la Rebeca Carranco també parlarem de la infermera de Manresa que s'ha enviat ara a la presó acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 11:15, avui, Àgora Esportiva. Amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz, el Canadà, que s'ha convertit aquesta nit en la primera selecció que es classifica pels 8ens després de guanyar 1-0 Sud-àfrica, amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de 11:00... sento un adolescent. La gran final de la Lliga Enigmàrius. Pot semblar que estic perdut. Avui de 11 a 12 serem al Mercat de les Flors de Barcelona amb l'equip de l'humor, dels temes pendents, amb el Màrius Serra, evidentment, i amb actuacions especials com la que sentim del Julen.

0: estic tremolant.
1: Tot això avui que llançava l'Empordà, el sol ha sortit a les 6 i 13 minuts i a Mollerussa el Pla d'Urgell es pondrà a 2:45 de 10. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir de 8:45, l'Àgora del matí, amb Pau Llonch, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Foradada. Bon dia.
3: Bon dia.
1: L'última esperança.
4: A Veneçuela, el govern ha allargat més enllà dels 3 dies les feines de rescat per intentar trobar supervivents. Ahir encara es van rescatar 33 persones amb vida sota la runa.
5: Més de 2.600 rescatistes internacionals s'han sumat als equips d'emergència veneçolans per buscar les desenes de milers de persones que encara estan desaparegudes. D'aquestes, com a mínim, 152 són espanyoles. És l'últim balanç que ha fet el Ministeri, que ha elevat a 17 els ciutadans espanyols morts a la catàstrofe.
1: Tornem a Veneçuela. Bernat Lautaro, bon dia.
6: Bon dia, com esteu?
1: Tu ets a La Guaira, que és aquesta zona que dèiem que està uns 30 quilòmetres de la capital i que seria una zona molt turística, ara molt castigada per aquest terratrèmol.
6: Exactament, ens trobem a La Guaira, una de les zones més afectades. Ens hem d'imaginar que és com la Costa Brava, Catalunya, i que un dia festiu hi havia molta gent doncs, passant aquest dia festiu a la vora de la platja. Doncs sí, com bé heu afirmat, el govern de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha allargat fins a una setmana o fins a 10 dies, s'ha de veure, de moment són 3, el període de rescat de supervivents. Això significa que totes les tasques, tant dels rescatistes nacionals com dels internacionals, es dedicaran exclusivament a buscar els supervivents abans de intentar treure cossos de familiars. Això és una lliçó que ja han donat els mexicans, els brigadistes mexicans, en què en els terratrèmols que han tingut a Mèxic han allargat fins a 10 dies el període de búsqueda, de cerca de supervivents, i els va funcionar en moltes ocasions en els terratrèmols que han tingut, com el del 2017. També hem vist imatges dantesques en el dia d'avui, com la instal·lació de cadàvers perquè vinguin a ser identificats per les famílies. Estem parlant de centenars de cadàvers davant del port de La Guaira. Quan un passa per allà, la pudor i la fase de descomposició és molt forta, però bé, són els contrastos que s'estan veient. Així mateix també s'han vist, com bé mencionàveu, escenes de rescats commovedores en el moment en què s'ha pogut treure un fill i un pare l'ha anat a abraçar als seus braços després de 3 dies d'estar desaparegut a sota de les runes.
1: Doncs aquesta és la crònica en directe de Bernat Lautaro des de La Guaira. Gràcies, Bernat.
6: Bon dia.
1: I mentrestant, es reprenen.
7: Després d'un cap de setmana amb intercanvis d'atacs que han compromès les converses de pau, Estats Units i l'Iran han acordat aparcar aquestes hostilitats i tornar-se a reunir aquesta setmana a Qatar per continuar concretant els detalls de l'acord de pau a què van arribar el 17 de juny.
1: Primera pedra.
4: Precisament arran de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra, el govern espanyol actualitzarà avui les previsions macroeconòmiques. És el primer pas per acabar portant al Congrés els pressupostos de l'any que ve, un compromís de Sánchez que a hores d'ara sembla molt difícil que tiri endavant.
5: El Consell de Ministres s'avança un dia perquè precisament renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà, últim dia de juny.
1: Madrid, Teresa Teaja.
8: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar al març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 250 euros.
7: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol. Les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte o bé de lloguer d'un pis o bé de lloguer d'una habitació. La quantitat de l'ajuda depèn de la situació econòmica de cadascú, però com diem, màxim 250, mínim 20 euros.
1: Pressions immobiliàries.
4: Són les que denuncien els veïns del barri de la Verneda de Barcelona. Us ho avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els agents immobiliaris insisteixen als veïns per comprar els seus pisos. Fins i tot els ofereixen diners en negre, canvi que els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva.
9: Trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis, parlant amb
0: un d'ells va començar a explicar-nos que si no volíem vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis a dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
5: Tecnocasa, una de les empreses que fa el porta-a-porta, explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis de defensa, que no són pràctiques invasives.
1: Tensions comercials.
7: El comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, rep avui a Brussel·les el ministre de Comerç xinès, Wang Guangtao, en un moment de ple debat a Europa sobre si cal protegir-se per l'arribada de molts productes xinesos a baix preu.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
3: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 1 milió.
4: Quan falta un dia perquè acabi el termini que ha fixat el govern espanyol per acollir-se al procés de regularització, el País explica avui que ja s'han superat el milió de sol·licituds. El govern espanyol havia previst que serien aproximadament la meitat. L'executiu té ara 3 mesos per resoldre cadascun dels expedients presentats.
1: A presó.
5: Els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell, ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Se'l va poder reanimar. Es va traslladar a l'Hospital Parc Taulí la criatura, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
7: Aleshores, l'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els protocols. La doctora Clara Pareja, que és directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, explica que s'ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant. Havia nascut a l'Aragó, va arribar a Catalunya fa 2 mesos i l'havien visitat com a mínim 2 vegades a un cap de Sabadell.
9: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: Robatoris a esglésies.
4: En l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona. Concretament s'han registrat un robatori a Sant Martí, 2 a Horta Guinardó, 2 a Sarrià, Sant Gervasi i 3 robatoris a Nou Barris.
5: Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris va des d'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons el periòdico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 darrers anys. 13 casos el 2024, 15 més el 2025.
1: A judici.
7: Aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament haver prioritzat la vacunació de Mossos d'Esquadra davant de la de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia, el 2021. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
1: La secretària de Zapatero.
4: Gertrudis Alcázar, imputada també per la presumpta implicació en la causa del rescat de Plus Ultra, compareix avui al Senat davant la Comissió d'Investigació sobre possibles irregularitats de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials.
1: Recta final.
5: Del judici de la Kitchen, la presumpta operació per a policial en temps del PP per espiar l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. A partir d'avui declaren els 3 últims acusats, que són persones a qui acusa la família de Bárcenas, però no la Fiscalia.
7: També avui a l'Audiència Nacional, el jutge Pedraz continua els interrogatoris del cas Leire amb l'empresària Carmen Cano, que és qui va assegurar haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE i després va denunciar haver estat víctima d'un intent de suborn per evitar ratificar-ho davant dels tribunals.
1: Sense majoria.
4: Avui al Parlament andalús arrenca el ple d'investidura per la reelecció del president Moreno Bonilla. Aspira a un tercer mandat, però després de les eleccions del 17 de maig ha perdut la majoria absoluta i depèn de Vox.
5: Per ara, tot i que porten setmanes negociant, no hi ha tancat un acord de legislatura, com sí que ha acabat passant Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
1: Apartat.
7: Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista d'aquí un any a les eleccions municipals de Figueres. Es diu Arnau Liesa i té una relació sentimental amb una noia que és menor d'edat. En un comunicat, el partit afirma que aquesta mesura es pren després de que la direcció s'assabentés d'aquesta situació.
4: Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit.
1: Ajornat.
5: concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que s'havia de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona. En un comunicat, el director ha lamentat la situació, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
1: Mentre arrenca
7: una nova edició del Festival Grec, la inauguració serà avui a les 9 del vespre amb la versió de Marta Pazos de l'òpera del Tres Rals de Bertolt Brecht. Entre el repartiment, Nau Albert, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Miriam Mogles o Júlia Trullol. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
1: En Brecht aquest fa bona pinta, no?
7: Segur que sí.
1: Molt
7: recomanable.
1: I pel que fa als esports, Montserraia, Canadà vuitens.
4: És la primera selecció que ja és als vuitens del Mundial de Futbol i és la primera vegada que passen amb unes eliminatòries d'un Mundial. Han superat Sud-àfrica 1-0, gol al descompte. En vuitens s'enfrontaran al guanyador de Països Baixos-Marroc de demà. Avui 700 a les 7, Brasil-Japó i quarts 11 de la nit, Alemanya-Paraguai.
1: Marcel Camprubí.
4: És el nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta. El barceloní de 25 anys aconsegueix la seva primera victòria professional.
1: Tot això avui que és dilluns 29 de juny i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Tina, amb 3 quilos 340 grams a l'Hospital del Mar. Benvinguda a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
10: Bon dia, us parla Jordi Barranca i Roca. Comencem setmana amb unes temperatures que es comencen a normalitzar. Aquesta hora tenim 25 graus a Tarragona, Reus, Tortosa i Altafulla, 18 a Ulldemolins del Priorat i 16 a Roquetes, al Baix Ebre. Avui dia 29 de juny és Sant Pere, dia gran de les festes de Reus, enguany amb referències també a l'any Gaudí, Manel Sastre.
11: Després de les completes d'ahir a la tarda i la commemoració dels 400 anys a l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, aquest matí l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada a les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
12: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
11: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà a 8:15 del vespre, quan la imatge del Sant arribi a la plaça del Mercadal, esclatarà la darrera tronada de la Festa Major.
10: La Metro d'Amposta, una de les discoteques més grans de les Terres de l'Ebre, reobrirà convertida en un centre de culte. L'Església Evangèlica El Pont ha comprat el local per construir-hi la seva seu. Amposta, Arnau Martínez.
13: Gairebé 12 anys després del tancament de la Metro d'Amposta, el local tornarà a tenir activitat, ara com a seu de l'Església Evangèlica El Pont. L'activitat es concentrarà els caps de setmana i treballen per impulsar projectes de caire social. Juan Mas Salvador és un dels líders de la congregació.
14: Que allí anava gent jove a divertir-se, però també pues, la base era pues, beure alcohol, consumir drogues. Llavors, en un futur, la Iglesia Evangèlica d'Amposta, a lo que és l'antiga sala metro, tindrà una missió d'ajuda social enfocada també al tema de les addiccions.
13: L'entitat ha adquirit l'espai de 3.200 metres quadrats i preveu una inversió de 600.000 euros entre la compra de l'immoble i la reforma, que podria estar enllestida en un any.
10: I no ens movem de la capital del Montsià perquè el Museu de les Terres de l'Ebre incorpora la realitat immersiva per divulgar les troballes del jaciment protohistòric de Sant Jaume del Canal. La mostra trasllada al visitant a la primera edat de ferro. Mar Villardí, arqueòloga del museu, en destaca la importància.
15: En uns anys, el que ha ajudat ha sigut a veure com han funcionat realment els contactes amb el món comercial mediterrani, en aquest cas el món fenici. Se feia al límit del món, el límit del món comercial fenici estava a la zona d'Andalusia, se dia que no arribava a estar a l'Ebre, i Sant Jaume és l'evidència de que sí que arriba a l'Ebre.
10: I el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona tanca la seva etapa al Tinglado 4 del port de la ciutat. Des del 2018 s'ha mantingut una exposició reduïda mentre s'ha fet la remodelació integral de l'edifici de la plaça del Rei. Amb l'Albert Cots al control de so, hem arribat a 8:15. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3 Catifes.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
17: Facilíssim, amb Drac, a veure tu.
16: I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
17: Amb Uigo?
16: Amb seients XL i bar a vora els seus trens de 2 pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
17: Entra a uigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Uigo, sigues espavilat.
18: El matí de Catalunya Ràdio. I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. La Vanguardia avui titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. L'Ara hi dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa. I també és la imatge de desolació al periòdico que recull la pregunta on és la maquinària de l'estat i afegeix que la indignació apunta a Delcy Rodríguez. Altres temes de portada, el periòdico, només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició d'avui amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem amb el periòdico que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que l'Argentina, Javier Milei, perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
19: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
20: 63.813-63813 de la sèrie 47047.
19: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: I avui a les històries del Mundial, el partit fantasma, Maiol Roger, bon dia.
21: Bon dia. 1973, Xile i la Unió Soviètica juguen la repesca per l'última plaça del Mundial d'Alemanya. Només 15 dies abans del partit d'anada, el general Augusto Pinochet fa un cop d'estat i instaura a Xile un règim obertament anticomunista. L'eliminatòria passa a ser un enfrontament entre dos règims amb ideologies contraposades. La Unió Soviètica partia com a gran favorita que s'enfrontava a una selecció xilena en hores baixes. Al partit d'anada, Xile rescata un 0-0 en un ambient molt hostil a l'estadi Lenin de Moscou. El partit dels valents el bateja la premsa.

0: Les grades, càmeres gravant, però no hi ha rival. Els 11 jugadors xilens salten al camp sense adversaris, l'àrbitre xiula a l'inici del partit i amb total parsimònia els xilens arriben a l'àrea contrària i els 28 segons marquen a plaer.
1: Esto de jugar solo y ganar con un equipo en el fondo desaparecido, ¿no? Era como jugar con los desaparecidos.
0: Immediatament l'àrbitre xiula al final del partit i la selecció xilena es classifica per un Mundial on no passaria de la fase de grups. El combinat xilè no es tornaria a enfrontar mai més amb la Unió Soviètica. El partit, això sí, serà recordat per sempre com una ocasió més en què la FIFA va triar tapar-se els ulls davant dels horrors d'una dictadura.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Divendres, l'Enigmàrius feia fa patir gana per accedir a la popularitat i la resposta era afama. Afamar vol dir fer patir fam i arribar a la popularitat és arribar a la fama. Avui dilluns, que celebrem la gran final de la Lliga Enigmàrius 2026, un enigma per anar fent boca, sense punts però amb premi. Tros de terra petit que et dona fortuna. De quatre lletres. Tros de terra petit que et dona fortuna. Quatre lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
4: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Maria Lacovells. Avui sobre el nou programa de Paz Padilla Telecinco.
5: Jo pensava que Telecinco ja havia tocat sostre, però no. Este cada setmana s'ha estrenat el show de Paz Padilla, el dissabte i ahir diumenge, a la vesprada, i no tinc una paraula que puga resumir el programa. Un dels gags va ser Paz Padilla vestida de vella pel carrer, amb càmera oculta, i amb les calces caiguent-se-li. Ja està, amb això ja estaria.
4: I a la recomanació del dia avui, que s'obre el termini de les ajudes pel lloguer de joves de menys de 35 anys, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Drama.
6: Una comèdia dramàtica generacional protagonitzada per Elisabet Casanovas en la pell d'una millennial a qui la vida li fot una bufetada quan es queda embarassada sense voler-ho ni saber qui és el pare. Amb capítols curts, ritme i un humor directe, reflecteix les preocupacions d'una generació que intenta trobar el seu lloc enmig de la precarietat laboral i el desig de construir un futur tot i les incerteses. Drama té 6 únics capítols que es poden veure a RTV Play.
7: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
11: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
12: 150 anys movent-nos per tu.
13: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
14: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
15: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
17: Troba el teu lloc amb ParkClick.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
4: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
19: Bon dia, l'Enigmàrius.
3: De 2.314.574 lletres.
20: A la merda.
19: Un dels protagonistes del dia és l'Enigmàrius, aquest concurs lingüístic creat fa molts anys per Màrius Serra, perquè avui se'n celebra la gran final. Avui, a partir de les 11, anirem al Mercat de les Flors, on viurem la final de la Lliga, Enigmàrius.
21: És el pitjor dia de la temporada.
20: No penso ni ficar-vos per la ràdio.
19: Perquè què passa?
20: El dia de la final del Super Mario és el pitjor dia de la temporada.
19: No es diu Super Mario.

0: Perquè no he, no he encertat mai cap. I sempre em fa sentir com si fos mig tonto, aquest joc.
1: A veure, Sergi, per començar ets mig tonto, de veritat.
0: No.
1: I, bueno. I no et posis així, perquè els enigmàrius moltes vegades són complicats, hi ha molta gent que no els sol encertar.
0: Però que jo no n'he encertat mai cap. Mai.
1: Bueno, però,
0: mai!
1: Bueno. Però no t'ho agafis així, Sergi.
0: Però és que no l'endevini el Super Mario. És que l'escolto i no, no sé de què parla i s'inventa coses.
1: Bueno, ja, però és una mica complicat, però la cosa és que l'escoltis cada dia i a poc aniràs entrant una mica en la dinàmica del joc.
0: No.
1: Mira, un enigmàrius de la setmana passada era peça del pany que et pot deixar afònic, de 5 lletres.
0: Mm. És a mi?
1: Sí. Per quan has estat en
2: peça del pany que et pot deixar afònic, 5 lletres.
0: 5 lletres.
1: Sí.
2: 5 lletres.
0: La P...
1: No, cinc... no va d'encertar lletres.
0: La
1: no,
0: M...
1: No
2: gorja, no, gorja, no. Gorja.
0: El plàtano. Plàtano. Plata no és.
1: No. Uau, és imbècil.
0: Merda de lloc.
2: Són 7:45. Dilluns, en vaga a Renfe està convocada per un sindicat minoritari, però ara mateix només passen 2 de cada 3 trens. Com van aquestes primeres hores de servei, Joan Garcia?
3: Bon dia. De moment s'estan complint aquests serveis mínims, però no a tot arreu amb la mateixa regularitat. De fet, ens avisen que hi ha algunes línies que en passarien menys d'aquests 2 de cada 3. A Rodalies o algun tren cancel·lat, més temps d'espera a les estacions, com aquí mateix a Sants, que ara mateix l'andana per anar al Garraf és plena d'usuaris, que majoritàriament ens diuen que desconeixien que avui hi hagués vaga i un ens ha fet aquesta variant del famós pixa i rellisca.
4: Voy a Cubella y a mí me afecta mucho por el trabajo, como tengo trabajo por hora, aparte van faltando la red últimamente, por lo que cobran no son capaces de arreglar los trenes, esto es jauja.
2: Esto es jauja, doncs ja el tenim, Joan, gràcies.
3: Vinga, fins ara.
2: I la resta del transport públic, Maria Fernández Noguera?
5: Doncs mira, al marge d'aquesta vegada Renfe destaquen els retards de l'R15 i l'R16. A l'R15 hi ha un retard de prop d'una hora en el tren que va de Lleida a Barcelona. A l'R16 el tren que va de Tortosa a Barcelona va 40 minuts tard i, com és habitual, també hi ha una demora de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou. També retards de 10 minuts a l'RT2 en el tren que va de Salou a Tarragona.
2: Fem un cop d'ull també a les carreteres. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs aquesta hora força retencions a les entrades de Barcelona, molt carregades ja a l'A2 des de Pallejà, la B23 a Molins de Rei i Esplugues i la B20 a Santa Coloma, tot cap a la capital. Ronda de Dalt aturades també de Trinitat a Horta en sentit Llobregat i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat i a Santa Coloma sentit Trinitat.
2: I el món continua pendent de Veneçuela i de les tasques de rescat per trobar supervivents sota la runa, ara que ja fa 4 dies del terratrèmol. I els ciutadans se sumen als milers d'equips de rescat arribats d'arreu del món per intentar trobar en vida algunes de les desenes de milers de persones que continuen desaparegudes. L'últim balanç oficial de víctimes és de 1.450 i més de 3.000 ferits. I això en un dilluns que a Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
7: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
2: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, Montse Raya?
8: Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol, supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. En vuitens s'enfrontaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, de demà. Avui, als 16ens de final, Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, l'Anna jugarà demà contra la nord-americana Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.
2: I pel que fa al temps, sembla que aquesta setmana la calor tornarà a ser normal, de finals de juny i d'inici de juliol, però també que les tempestes reapareixen a molts punts del país i que poden ser fortes. Tomàs Molina, bon dia.
9: Molt bon dia. Sí, de fet, aquest vespre, aquesta nit passada, ha fet algun ruixat, ja ha fet 3-4 litres en alguns punts del Ripollès, al voltant d'un litre en algunes àrees també de l'Alt Pirineu. Per si persistirà aquesta situació durant la tarda amb ruixats, tronades que afectaran tota la zona del Pirineu i que durant la tarda afectaran també alguns punts, per exemple, del Vallès o de l'interior de les comarques de Barcelona. Temperatures amb tendència a la baixa ja ho estan fent a les comarques de Ponent i tota la setmana continuaran amb valors normals per l'època de l'any i demà encara amb tempestes al Pirineu.
2: Avui a l'hora del matí, d'aquí una hora, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada. Bon dia.
10: Bon dia.
2: Avui varietat de temes als editorials dels diaris.
10: La Vanguardia, per exemple, dedica aquest editorial al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
11: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
10: L'Ara es fixa en el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida, que abasten des de la biotecnologia fins a les farmacèutiques.
11: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
10: El periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per als que s'han esforçat per formar-se i per tenir una feina.
11: Destacar que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demandes si millorés la connexió amb transport públic amb les grans ciutats.
10: El País parla d'immigració i titula l'editorial l'èxit de la regularització. Destaca que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'aprova a 1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
11: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
10: I per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE i Pedro Sánchez, que el 2021 va qualificar d'exemplar l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, de qui diu és amic de Begoña Gómez.
11: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per pressionar i aconseguir contractes públics de manera fraudulenta.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
12: Hi ha hagut fins a un miler de peticions perquè repeteixi l'examen de selectivitat d'aquest any. Llegim al Món, la informació que signa el Gabriel González, que apunta que el baix nivell de matemàtiques detectat aquest any en la selectivitat, amb una mitjana que no arriba a l'aprovat, amaga tot un seguit de problemes estructurals que s'han anat enquistant al batxillerat. Els experts apunten al Món que la reducció de les lectives de matemàtiques, els últims anys n'han fet una menys a la setmana, i un model educatiu que elimina el raonament, són aspectes prou rellevants com per detectar aquest problema. Potser l'examen era massa llarg i algunes preguntes estaven mal redactades, però no n'hi ha prou com perquè el resultat hagi sigut el que ha sigut. Caldrà refer els números.
13: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra de Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
15: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
16: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
17: Perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
18: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:38. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
19: Doncs col·locar plaques solars entre les vies de tren. Ho estan provant a prop del municipi de Bates, a l'oest del país. Per ara s'han instal·lat una cinquantena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a la mitjana anual de 4 illes de llars. Ho veiem a Swiss Info.
2: I aquesta desapareixent?
5: Doncs les maires, des del 2000 fins al 2025, els ports catalans n'han capturat un 80% menys. Si les pesquen divendres, el preu és molt baix, a un euro, perquè es veu que els divendres el peix per fregir té poca sortida i la maira habitualment és un peix que es fregeix. Ho explica l'Ara. Si fa uns anys parlàvem de la falta de sardines, ara és la maira. El motiu és sobretot la falta del fred i aliment per viure.
2: I si teniu previst anar a Venècia, atenció, prepareu la butxaca.
19: Perquè estudien fer pagar 50 euros per entrar a la ciutat només un dia. Ara mateix és de 5 a 10 euros en funció de l'antelació amb què es paga i estan al marge els que s'allotgen a hotels perquè ja paguen la taxa turística. L'oposició considera que és només una fórmula per recaptar sense fixar un màxim de visitants. De moment, el debat està obert. Ho llegim a La Vanguardia.
2: Una notícia per als que facin la porra del Mundial de Futbol.
5: Que hi ha un gat, el Billy, que s'ha fet viral per clavar fins ara 21 resultats. Ja assenyalen que és el nou Pop Pol. Es tracta d'un gat de pèl blanc i negre que viu a Irlanda del Nord i té una peculiaritat. Mai anuncia empats. La seva propietària explica que va arribar a casa amb una bossa de banderetes i va dir, per què no ho provem? Va posar dues banderetes i el gat va començar a triar la guanyadora. Ho veiem a diversos digitals.
2: I qui ha tancat?
19: El mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament del restaurant han estat horribles. Ho compara amb el que pots sentir el dia que has decidit deixar la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir el 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política i la gastronomia.
2: I què torna?
5: Això. Gairebé 60 anys després, Estudio Canal ha anunciat una nova sèrie d'animació en 3D inspirada en la cèlebre creació de l'escriptora sueca Astrid Lindgren. El projecte comptarà amb la productora de la saga de cinema Paddington i està previst que es comenci a rodar a l'octubre. Expliquen que readaptarà el mític personatge de la Pipi, però que es conservarà els seus trets més característics. Ho veiem a diversos digitals.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
20: El Financial Times apunta que el boom de la intel·ligència artificial està impulsant un augment rècord dels acords a la indústria energètica per buscar capital i construir infraestructures per centres de dades. Les compres i fusions en aquest sentit per fer centres de dades han superat els 5 primers mesos de l'any els 200.000 milions de dòlars, una xifra mai vista. El Guardian, sobre això, avui entrevista Erin Brockovich, l'activista que va inspirar la pel·lícula amb Julia Roberts, que ara fa campanya justament contra aquests centres de dades per a la intel·ligència artificial. Calcula a ella que només als Estats Units se n'han construït 30, que n'hi ha 70 més en construcció, amb tot l'ús de terreny i de recursos naturals que això implica. Sobre la calor, a França, Le Figaro parla en portada de preocupació entre les autoritats per aquestes 1.000 morts de més i admet que cal un projecte faraònic, fa servir aquesta paraula, faraònic, per adaptar el país a les noves temperatures. Recordem que l'aire condicionat a França no està especialment estès. A partir d'aquí, Le Figaro diu que França té un avantatge, que és l'energia nuclear, i per això el diari, conservador, insisteix que és un error que s'enfrenés la modernització.
21: I a la premsa econòmica, Cinco Días publica que Espanya és el país europeu que més diners ha destinat a pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. Fins ara ha mobilitzat el 0,25% del PIB, 4 vegades més que la mitjana de la Unió Europea. El Economista explica que Catalunya es postula com a líder en l'acollida del sector de la computació quàntica. Catalunya acumula més de 270 milions anunciats en projectes quàntics, una xifra que ens situa al capdamunt del rànquing estatal. I l'ON Economia diu que l'arribada real del Bizum a les botigues físiques ja té data al calendari, encara que algunes entitats financeres ja estan provant el Bizum Pay amb alguns grups reduïts de clients i de botigues, el desplegament massiu del nou sistema de pagaments està previst per al setembre.
2: I a la premsa esportiva que destaquem, Montserrat, ja?
8: Comencem comptant diners. Comptem fins a 150 milions d'euros, que són els que el Barça hauria de pagar a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. Doncs bé, la pregunta que es fa Joan Bails al diari Esport és: cal pagar 150 milions per Julián? D'entrada, diu Bails, és una bogeria i recorda, entre altres, els 135 milions que el Barça va pagar al Borussia per Dembélé. Creu que l'operació pot ser un èxit rotund o una ferida econòmica difícil de tancar. El diari Ara, parlant de crònica d'uns sobrecostos anunciats sobre el nou Camp Nou, que creuen que s'ha encarit des de l'inici de les obres i que obligarà el Barça a endeutar-se encara més.
22: Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar.
8: Recordeu aquesta cançó de l'últim Mundial on l'Argentina va ser la campiona? Santi Nolla, al Mundo Deportivo, veu el camí de l'Argentina en aquest Mundial com la via més lliure, diu Nolla, que si superen Cap Verd en 700, a 800 es trobarien Austràlia o Egipte i en quarts altres equips assequibles. Justament de Cap Verd parlen a l'avantguàrdia. Els taurons blaus han desafiat la IA, que només els donava un escadusser 1% de passats 700 del Mundial. La modesta selecció capverdiana ha passat com a segona de grup i sense perdre cap partit, i això que al mateix grup hi havia dues campiones del món, com Espanya i l'Uruguai.
0: Un aplauso muy fuerte, sí señor.
20: I a la premsa del cor, el rei Carles d'Anglaterra, Elisenda Pineda.
1: L'opinió pública britànica ha passat de la indignació a l'orgull. Fa un parell de dies, el rei Carles III va crispar el populatxo quan, liquant-se en la seva pròpia suor, va permetre que un membre del seu equip li refresqués el clatell amb un ventall de mà en lloc de fer-s'ho ell solet. La cosa ha canviat aquest cap de setmana, quan en un acte oficial ha aparegut el príncep George al costat de Kate Middleton, espigat com una canya de riera i exhibint elegància, distinció i ni una gota de llapis al darrere de les orelles. No podem dir el mateix del monarca, que darrere d'aquells reials pàmpols regalimava mantega. A veure si en una altra ocasió pren exemple del nen, que a aquestes alçades ja li passa la mà per la cara.
20: I qui fa anys avui? Xavi Canalies, bon dia.
22: Demi, bon dia de nou. Felicitem el xef català Jordi Cruz.
20: Jordi Cruz en fa 47.
22: 48.
20: Fa 48, mira, un menys que el Gerard Jubany.
22: Veus? Home, és veritat.
20: Feliciteu-lo. Déu-li WhatsApp. Sí, si esteu escoltant-nos o amics del Gerard Jubany.
22: Ja 49.
20: 49 anys, tu.
22: 40 tots, que es diu.
20: Aviat en farà 50 i hem de fer una festa grossa.
22: Ja se li nota, se li nota.
20: D'aquí 15 anys jubilat.
22: També fa anys. Home, el president del Barça, avui Joan Laporta.
20: Joan Laporta, 65.
22: 64. Sí. També fa anys Joan Clos.
20: Això és broma, eh? 79.
22: 77. Sí. I acabem felicitant Andreu Mascolell.
20: 85.
22: 82.
20: I Sant Oral.
22: Alerta avui perquè és Sant Pere, sí. Sant Pau i Sant Pol.
20: Sant Pol de Mar, quina hora és?
22: Exactament. Pere i Pau van ser dos dels 12 apòstols de Jesús de Natzaret. Segons la tradició popular, Sant Pere seria el guardià de les
20: Sant
22: portes
20: Pere
22: del
20: espanyol.
22: Paradís. I què més diu?
20: Sant Pere era espanyol i tan espanyol que era es va espanyar tot sol.
22: En aquest cas, per això se'l representa amb unes claus a la mà. Pau va sentir la veu de Jesús i es va convertir al cristianisme. Després de ser acceptat per la resta dels apòstols, va rebre l'encàrrec de predicar l'Evangeli als no jueus de l'Imperi Romà. I Sant Pol prové del Paulus, llatí que significa petit o humil. Tenia la condició de jueu i ciutadà romà. Alliberat després d'una primera captivitat, va ser detingut novament a 5 quilòmetres de Roma, on va morir probablement decapitat. A Catalunya hi ha 12.270 persones que es diuen Pere, 23.553 que es diuen Pau i 22.049 que es diuen Pol.
20: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 29 de juny del 2026, ara en el quios vintage amb Albert Tom.
23: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
24: 29 de juny de 2016, Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau hauran d'anar a judici com a executors de la consulta independentista del 9-N de 2014. El Tribunal Superior acusa el president, la vicepresidenta i també la consellera d'Ensenyament, que segons el tribunal és qui va obrir els col·legis on més de 2 milions de catalans van anar a votar. I ara fa 10 anys Mariano Rajoy guanyava amb 14 diputats més unes eleccions espanyoles que s'havien hagut de repetir perquè ningú havia pogut formar govern. Més coses. Eurocopa de futbol 2016. Fracàs d'Espanya. Itàlia l'elimina a vuitens de final. I en bàsquet, ara fa 10 anys, el Barça destituïa l'entrenador Xavier Pascual després d'haver guanyat 4 lligues i una Eurocopa. Pascual se'n va amb llàgrimes als ulls i convençut que hauria pogut continuar.
20: Avui és 29 de juny del 2026. És el 180è dia del calendari. Falten 20 dies per la final del Mundial, 5 per la sortida del Tour de Barcelona i 4 pel final de temporada regular del matí de Catalunya Ràdio. I així sona el dia d'avui.
23: Els sons del matí.
25: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos a nuestros familiares. Ayúdennos.
26: Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los malgrat no té garantits els suports necessaris al Congrés.
7: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
27: Que Cataluña sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Cataluña será el cambio que necesita España.
28: Va rebre l'atenció a la UCI pediàtrica i al matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i diferents fractures.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Miracle.
3: Tot i que habitualment quan parlem de miracle ho relacionem amb un origen diví, el diccionari també permet referir-se a miracle com un fet mundà però improbable i extraordinari. Ahir es van rescatar 33 persones de sota la runa a Venezuela. Un miracle tenint en compte que ja havien passat més de 3 dies des del terratrèmol.
2: Voral.
3: Franja de terreny pla, pavimentada o no, de la vora d'una via interurbana que fa de contenció del ferm de la calçada i dona un marge de seguretat als vehicles i als vianants. La decisió del govern de permetre circular motocicletes pel voral en cas de detenció ha indignat el Servei Català de Trànsit.
2: Eliminatòria.
3: Fase d'una competició que disputen els participants per determinar quins són exclosos i quins passen a la fase següent. Definició rutinària per al que acostuma a ser el moment més vibrant d'una competició, com les eliminatòries del Mundial, que van començar ahir amb la victòria del Canadà sobre Sud-àfrica.
2: Posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 500 euros.
21: És la quantitat de diners en bé que ofereixen agents immobiliaris a veïns de la Verneda a canvi que facin de confidents i els avisin si algun veí del bloc està interessat a vendre el seu pis. Una informació que avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els veïns denuncien pressions i insistència de les immobiliàries que cada dia els piquen el timbre per fer-los ofertes de compra.
2: 250 euros.
21: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer de fins a 250 euros al mes per joves. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte d'un lloguer de pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20.
2: 1,3 milions.
21: És el nombre de persones que ha fet la sol·licitud en el procés de regularització d'immigrants. El termini per demanar-les tanca demà i el govern espanyol té 3 mesos per resoldre cada expedient. Són dades de la plataforma Mercurio on, on es registren les peticions que s'emeten a tot Espanya i que avui publica El País. Les xifres oficials les farà públiques l'executiu aviat.
2: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig un camió de bombers al costat de dos cotxes absolutament destrossats. Un dels vehicles està mig enfolat sobre l'altre i dos agents dels Mossos treballen marcant alguna cosa a l'asfalt. Hi ha una lona de la policia catalana que tapa part d'aquesta escena.
4: Per un lateral d'aquesta lona sobresurt una d'aquelles mantes isopèrmiques amb què es cobreixen els cadàvers. És el Poblenou, a Barcelona. Ahir diumenge dues persones van morir en una persecució policial. Una era qui conduïa el cotxe que intentava escapar de la policia, l'altra anava en el turisme contra el que va impactar el fugitiu. La seva parella està ingressada en pronòstic reservat.
2: I a la segona imatge veig els castellers de Barcelona amb la camisa vermella fent un 3 de 7. És el moment en què queda carregat perquè l'enxaneta està fent l'aleta i fins aquí veiem que tot és normal, però el que sorprèn és el fons. No és la plaça de qualsevol municipi català. Hi ha neu i hi ha muntanyes rocoses.
4: Són a Jungfraujoch, que és a 3.450 metres d'altitud. A Suïssa, un cap de setmana especial per a la colla que ha coronat els Alps d'aquest país amb una gira per Suïssa que inclous l'apadrinament de la colla de Lausana i aquesta actuació a l'estació ferroviària més alta d'Europa. No és fàcil aixecar un castell en aquestes condicions.
2: I la tercera, veig l'alcalde de Nova York, Jonrat Mamdani, amb vestit i corbata, llançant-se a l'aigua d'una piscina. L'acompanyen diverses persones, aquestes sí que van en banyador.
4: Inauguració oficial aquest cap de setmana de la temporada de piscines a l'aire lliure de la ciutat nord-americana. És ritual que l'alcalde es capbussi vestit com si anés al despatx.
23: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Menjar llavors de plantes, com ara el sèsam o la xia, fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia cita un estudi científic que mostra que la combinació d'alimentació i exposició al sol fa envellir la pell. La investigació afirma que una dieta rica en llavors com el sèsam, la xia, la quinoa o les pipes de girassol augmenta la resposta fotocangerígena de la nostra pell si prenem el sol durant el seu consum o després. Segons la notícia que ara circula, l'estudi assegura que una investigació amb rates de laboratori ha mostrat que la combinació d'aquesta dieta amb l'exposició al sol activa l'envelliment de la pell i el risc de patir càncer. Si no es mengen llavors, diu la notícia, prendre el sol no comporta cap risc per a les persones.
2: I això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
11: L'educació inclusiva demana escoltar, comprendre i acompanyar les diferents necessitats educatives de l'alumnat. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa avui la primera edició de la Trobada d'Inclusió, Diversitat i Acompanyament. La iniciativa reuneix professionals, entitats especialitzades i membres de la comunitat universitària en un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'acompanyament educatiu de persones amb diferents realitats i necessitats.
5: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliba podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Som-hi, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que menjar llavors de plantes com ara el sèsam o la chia fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després és una notícia falsa. La notícia, però, s'ha fet molt viral a les xarxes socials. Molts negacionistes l'estan difonent per defensar la pràctica de prendre el sol sense protecció. L'estudi que cita la notícia, però, és en real, és del 1996, mostra que menjar grans quantitats d'omega 6 accelera el càncer en prendre el sol. Però l'estudi, atenció, està fet en rates. No és extrapolable al que ens passa a les persones.
2: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
2: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Cília Solanes i Francesc Soler. Avui hi ha vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat.
12: La convoca el sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims són del 66% en hora punta. La resta del dia només circulen la meitat dels trens habituals. També hi haurà serveis mínims als trens de mitjana distància, els AVE i la llarga distància.
2: I el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
13: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia per renovar les mesures contra els efectes del conflicte a l'Iran i que caduquen demà.
2: Des d'avui, els menors de 35 anys ja poden demanar les ajudes als lloguers de la Generalitat.
12: Ja tens fins al 10 de juliol. Les poden demanar als joves que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. L'ajuda arriba a 250 euros al mes.
2: I Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
13: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta que hi ha uns 50.000 desapareguts. L'opositora Maria Corina Machado creu que ha arribat el moment de tornar.
14: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
2: L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa.
12: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calor.
2: I les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
13: El Servei Català de Trànsit ho argumenta per criteris de seguretat viària. Ramon Lamiel n'és el director.
15: Es necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc a la seguretat viària.
2: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per suposats maltractaments a Sabadell.
12: La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí, on l'havien ingressat amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
2: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
13: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
2: I el Mundial de Futbol?
12: El Canadà guanya 1-0 Sud-àfrica i es classifica per als vuitens de final. Avui a les 7 de la tarda, Brasil, Japó, i a 11:15, Alemanya-Paraguai.
16: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
17: El que fa el temps d'avui, dilluns 29 de juny, parlem d'una normalització de les temperatures per l'època de l'any, amb un dia que serà ben variable amb sol, però amb aquestes nuvolades que acabaran donant ruixats i tempestes en tota l'àrea del Pirineu i a la tarda, fins i tot a l'interior de les comarques de Barcelona, podrien ser localment fortes i acompanyades de calamarsa.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra.
18: Sí, destaca la 2 a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. Precaució, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril. També la ronda de Dàlia Litoral, molt carregada en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat. I també en trams intermitents, retencions a l'AP7, entre la Roca i Barberà en sentit sud.
19: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
30: Xiripipis, com esteu?
2: Molt bé, i tu?
30: Molt bé!
2: Això és bo, això és bo.
0: Ai, estic molt bé.
2: Això és bo, això és bo.
0: Sí, i vosaltres què? Última setmana, eh?
2: Sí.
1: Última setmana.
2: S'acaba això.
0: Com s'encara això?
2: Doncs com s'encara dels finals, amb alegria.
1: També del final, també t'ho dic, eh?
2: Sí, sí. Anem a marcar el telèfon del Pere.
1: Home, mira, que és el seu sant avui, que els hem felicitat també des de la ràdio. A veure, home, quina cançó.
2: I del seu germà, que es diu Pau.
1: I del cosí.
2: A veure, estem marcant el telèfon.
1: Quins nervis,
2: del Pere.
1: Noi.
0: Ah, Pere.
1: Ui.
2: Ai, en Pere.
1: Pere de la Cullera. De la Cullera.
2: Doncs una llàstima, perquè li volíem desitjar un feliç sant i els seus avis li volien dir que l'estimen moltíssim.
1: Sí, desitgen que tu i el teu germà, en Pau, passeu un molt bon dia i per això sona aquesta meravellosa cançó que toca en directe ara mateix Manu Guix, de Neil Diamond, que és Sweet Caroline.
2: Dale, Manu!

0: 636-360-609 per demanar cançons ja de cara a la temporada que ve. Manu, un petonet ben fort.
1: Adéu, per això.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Ferran Boquer.
3: Salutacions, benvinguts, ben trobats a l'informatiu de Calafell Ràdio. Avui som a dilluns 29 de juliol, Sant Pere, festiu local de Calafell.
2: L'informatiu.
3: Últim dia, avui dilluns, de la festa major del nucli de la platja de Calafell. Avui se celebra, com dèiem, la festivitat del seu patró, Sant Pere. Durant aquest cap de setmana s'ha celebrat el gruix de les activitats més destacades. Correfocs, cercaviles, concerts, balls, activitats infantils, concursos populars, el piro musical i moltes altres propostes que han omplert els carrers coincidint en un cap de setmana d'inicis d'estiu, amb molta ocupació de visitants i de segones residències. El bon temps i les ganes de festa major han afavorit que s'hagi comptat amb molta participació. De seguida en fem la valoració, abans us avancem en titulars, altres continguts d'aquest informatiu. Calafell ja compta amb els nous semàfors a la C31. Es troben a la zona comercial de Masmel. Comencen en breu les activitats infantils a les biblioteques de Calafell. Seran principalment el mes de juliol i agost i és necessari fer inscripció prèvia. L'empresa Saint-Gobain i els seus treballadors acorden el trasllat de la planta de Devisa del Vendrell a l'Arboç. La plantilla mantindrà les condicions laborals i l'empresa invertirà en una línia de producció d'extrusió. El Tour de França afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot la Nacional 340 i la C31 diumenge vinent. S'aixecarà el peatge de la C32 durant l'etapa de Tarragona a Barcelona i es reforçaran línies ferroviàries el cap de setmana. I el sector turístic de Tarragona rep amb els braços oberts el Tour de França, però en relativitza l'impacte econòmic. Els empresaris valoren la imatge i posicionament que donarà la prova, malgrat pensen que no els aportarà gaires ingressos. El titular esportiu, amb el David Burillo.
4: Avui ens acompanya la Glòria Negra, membre del grup de gitanes, amb qui parlarem dels assajos, la preparació física que requereixen les danses, del treball en equip que hi ha darrere de cada actuació i dels reptes que afronten ara que arriba una de les èpoques més intenses de l'any per a la colla.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius.
3: Com us dèiem fa un moment al començar aquest informatiu, avui dilluns és l'últim dia de la festa major del nucli de la platja de Calafell. A més, avui se celebra el dia de la festivitat del seu patró Sant Pere i és festiu local al municipi. Durant aquest cap de setmana s'ha celebrat el gruix de les activitats més destacades, moltes propostes que han omplert els carrers coincidint amb un cap de setmana d'inicis d'estiu, amb molta ocupació de visitants i segones residències. El bon temps i les ganes de festa major han afavorit que s'hagi comptat amb molta participació. Les cercaviles d'aquest dissabte per la tarda, la tradicional i la gegantera, han sorprès a moltes persones, complien el passeig marítim de la platja de Calafell i també els banyistes. A la cercavila tradicional, amb la cultura popular d'entitats del municipi i han pres part el drac Espurna amb les espurnetes de Calafell, l'associació Som de Samba, els capgrossos de Calafell i els grups de la Unió Artística de Calafell. Són el ball de panderetes, el ball de bastons, tant infantil com adult, el ball de gitanes i també les tirantinaires. La Glòria Negra és membre de la Unió Artística i ens feia una valoració.
5: Bueno, cada grup ha preparat els seus balls, tenim marcades unes quantes parades, tenim els balls finals a la plaça Manila, sortim tota la colla, tots els grups de bastons, surt també panderetes, els més petitets, gitanes, bastons, i bé, molt contents, molt emocionats, amb molta calor, però bé, bé, a tope. Bueno, per exemple, jo que sóc gitana, en el cas de la gitana sí que hem preparat una mica més perquè al ser un ball parlat fem una part de teatre, llavors vam augmentar una mica els assajos. La resta de colles sé que els bastons juvenils han assajat pel poble i bueno, segur que cada grup s'ha preparat molt per aquesta cercavila. Bé, molt emocionat, sempre és el nostre moment. Preparem tot l'hivern per ballar les cercaviles, aquesta és la primera. Ja venim de fer tots els actes de les festes majors la majoria de la gent i bé, bé, aportant el nostre granet de sorra amb aquesta festa major.
3: L'altra cercavila que no hi pot faltar a les festes majors del nostre municipi és la cercavila gegantera. La d'enguany ha desfilat també pel passeig marítim en una tarda molt concorreguda i han participat les colles geganteres de Clariana, de Canyelles, Vilaseca, Vilanova del Camí, Sant Sadurní d'Anoia i l'anfitriona, la de Calafell. Hem parlat també amb el seu responsable, el David Torregrossa.
1: Bueno, hem preparat una trobada llantera de, amb sis colles de fora. Aquest any hem canviat l'horari, els anys anteriors començàvem sobre les 6 de la tarda, així a l'inici, aquest any hem canviat a les 7, pues que res per la color i a part com n'hi ha els edificis i això, toca una mica més la sombra i se pot anar millor. Bueno, aquest any venen els de Fraga, que és una colla diguéssim de fora d'aquí de Catalunya, que venen d'allà, i aquest any diguéssim som tranquil·lament perquè dintre de dos anys fem els 25 anys del Genet Nou i farem una trobada molt més gran amb gent, colles de diferents puestos de Catalunya i d'Espanya i de fora d'Europa també.
3: Ja sabeu que la programació de Festa Major la formen les activitats que organitza l'Ajuntament de Calafell i que estan complementades per les del col·lectiu dels Esgangalats i dels Faterols. Del diumenge per la tarda no volem deixar de destacar la benvinguda al Territori Popet i la vuitena estirada de corda entre nuclis a càrrec d'aquestes entitats. És de les activitats més multitudinàries i amb més participació. La valoració del col·lectiu dels Esgangalats i de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell, us oferirem aquestes declaracions, aquestes valoracions en pròximes edicions d'aquests serveis informatius. A les nostres xarxes socials, a l'Instagram i al Facebook de Calafell Ràdio, calafell.tv, trobareu diferents i variats vídeos que recullen molts moments i activitats d'aquesta festa major.
2: Les notícies de Calafell.
3: I la Festa Major de Sant Pere continua, finalitza aquest dilluns, amb una jornada marcada pels actes tradicionals i les propostes per tots els públics. La programació inclou el tradicional toc de matinades a càrrec dels grallers de Calafell i l'ofici solemne en honor a Sant Pere, patró dels pescadors. Entre els actes institucionals destaca també la hissada de la bandera blava 2026 davant de la confraria de pescadors, seguida d'una exhibició del bot salvavides. La cultura popular pren protagonista amb la benedicció i la cercavila del Pa Beneït, que recorre els carrers del nucli marítim amb l'acompanyament de la banda de timbals i gralles de Calafell i també amb els gegantons de la bota. La jornada es completa amb una festa familiar plena d'animació, música, confeti, bombolles i altres sorpreses a la plaça Alcalde Romeu i amb una nova ballada de sardanes a la plaça del Manila serà càrrec de la cobla Mediterrània.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
3: Esteu escoltant l'informatiu de Calafell Ràdio d'aquest dilluns 29 de juny de 2026. Anem per més qüestions al nostre municipi. La carretera C31, al seu pas per Calafell, ja disposa d'un nou conjunt semafòric a la zona de Masbel, on es concentren diversos comerços i l'escola Vilamar. Segons explica en Diari de Tarragona, el projecte ja estava previst pel Departament de Carreteres de la Generalitat des de l'any 2015 i ara s'han instal·lat els semàfors i s'hi ha habilitat un pas de vianants. Per aquest punt hi passen diàriament nombrosos veïns que es desplacen cap a les zones comercials, l'escola o la parada d'autobús. El semàfor regularà el pas dels vianants mitjançant un pulsador. La nova instal·lació ha de contribuir a millorar la seguretat viària. Tot i això, alguns veïns alerten que també podria provocar retencions, tal com ja passa amb els semàfors de Cubelles situat també en aquesta mateixa C31. Aquesta carretera suporta un volum molt elevat del trànsit i ja es registren cues a pocs metres d'aquests nous semàfors, especialment a la rotonda de la Creu Roja. La instal·lació d'aquest conjunt semafòric ja estava prevista i, en principi, no està relacionada amb les actuacions que l'Ajuntament preveu realitzar en aquesta zona.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
3: I no ens movem del nostre municipi perquè les biblioteques de Calafell han preparat una àmplia programació d'activitats infantils per als mesos de juliol, agost i setembre. Totes les propostes començaran a partir de les 11 del matí i es repartiran entre les biblioteques Ventura Gasol, el nucli del poble, i la Casa Nova de Segú de Calafell, al Port. La programació arrencarà el 2 de juliol a la Biblioteca Casa Nova amb un taller de cianotípia a càrrec de Casa Magenta adreçat a infants a partir de 4 anys. El 9 de juliol, la Biblioteca Ventura Gasol acollirà el taller en anglès de Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio per nens i nenes de 5 a 10 anys. Les activitats continuaran el 13 de juliol amb el taller Fem Slime, impartit per Cíntia Branco, per infants a partir de 5 anys. La ciència també serà protagonista en dos tallers de Pendulum. El 23 de juliol, a la Biblioteca Ventura Gasol, es descobrirà el sorral magnètic, mentre que el 30 de juliol, a la Biblioteca Casa Nova del Port de Segú de Calafell, els participants experimentaran amb els líquids no newtonians. Ambdues activitats són per majors de 6 anys. Durant el mes d'agost, la programació començarà el dia 6 amb un taller per crear una gorra marbrejada a càrrec de Casa Magenta a la Biblioteca Ventura Gasol. I el dia 13, a la Biblioteca Casanova de Segur, oferirà una sessió de contes per nadons amb la botzina i l'espectacle Sons de Mar, pensada per infants de 0 a 4 anys. L'endemà, el 14 d'agost, Cíntia Branco dirigirà un taller per elaborar sorra màgica destinat a infants a partir de 6 anys i el dia 20 serà el torn de Montbí, amb un taller per crear un ambientador amb cera d'abella per a nens i nenes a partir de 5 anys. Les activitats continuaran el 26 d'agost a l'Aventura Gasol amb un taller per confeccionar un cavall i un unicorn de pal a càrrec de Cíntia Branco. I el 27 d'agost, Casa Nova, a la Biblioteca Segur de Calafell, tornarà a acollir el taller en anglès de Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio. I el 28 d'agost, la Biblioteca Ventura Gasol oferirà una nova sessió de contes per nadons amb la botzina, aquesta vegada amb l'espectacle Sons de nit. Finalment, la programació es tancarà el 3 de setembre amb un taller familiar de Montbí per elaborar flors amb cera d'abella que tindrà lloc a la Biblioteca Ventura Gasol. Les activitats són gratuïtes i ofereixen una proposta variada de creativitat, ciència, contes i aprenentatge en anglès perquè els més petits gaudeixin de l'estiu a les biblioteques de Calafell. Cal fer inscripció prèvia, ho podeu fer a través del WhatsApp 687-271-373. 687-271-373.
2: Les notícies del Baix Penedès.
3: Entrem a la plana comarcal. La direcció de Saint-Gobain, Securitas Espanya i la representació dels treballadors han signat l'acord que regula el trasllat de la planta de Devisa, situada al Vendrell, a les instal·lacions del municipi de l'Arboç, aquí al Baix Penedès. Segons ha informat aquest divendres, la companyia, el canvi d'ubicació es farà de manera gradual entre els mesos de juliol i novembre i els treballadors conservaran les seves condicions laborals i salarials. Aquest acord també preveu una inversió en la màquina EXL8 per adaptar-la a les necessitats actuals de producció i mantenir l'activitat d'extrusió a Espanya. La societat Saint-Gobain Devisa continuarà existint i mantindrà la titularitat de l'activitat i de la plantilla, mentre que l'únic canvi serà el centre físic de treball.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
3: Anem per altres notícies del nostre territori. Durant aquests dies, en aquest informatiu, us estem parlant de les afectacions que produirà el pas del Tour de França pel nostre municipi, però també us volem parlar avui d'altres afectacions que la cursa causarà en la mobilitat per carretera. Serà diumenge dia 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona-Barcelona i dilluns dia 6 de Granollers als Angles. Les dues etapes sumen quasi 400 quilòmetres i impliquen una seixantena de municipis. El gran depart dissabte haurà estat una contrarrellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge, que coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges, comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment en la Nacional 340 i la C31, i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Dilluns, dia laborable, dia feiner, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, a la C17, a partir de la Gleba, la Nacional 260 i diverses vies pirinenques. La segona etapa de Tarragona-Barcelona es disputarà en un diumenge de juliol, quan moltes persones busquen destinacions de costa i el govern demana a la ciutadania que tingui en compte aquestes afectacions previstes. Concretament, hi haurà talls a la A7, a la Nacional 340, la C31 i la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24, B23 i C32 a l'entorn metropolità. Es preveu la restricció de diversos trams i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Calafell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Com a alternatives hi haurà la P7, la C32 i les rondes de Barcelona. També la Nacional 240, la P2, la C15, la A2 i la C16, la 27 i la T11, en aquest cas per desplaçar-se entre les comarques de costa i les d'interior. Com a mesura extraordinària, s'aixecaran les barreres dels peatges de l'autopista C32 Sud per als vehicles lleugers davant les afectacions del Tour de diumenge. No es preveuen restriccions generals per als vehicles pesants, però sí limitacions específiques. El Servei Català de Trànsit preveu que la situació s'hagi normalitzat cap a les 6 de la tarda i, per tant, recomana desplaçar-se a partir d'aquella hora, sobretot per tornar a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
3: I el sector turístic de Tarragona rep amb els braços oberts el Tour de França pel posicionament i la imatge que consideren que representarà per la ciutat, que acollirà diumenge vinent la sortida de la segona etapa. De tota manera, en relativitzen l'impacte econòmic perquè en temporada alta ja tenen els establiments plens. Els hotelers es mostren incapaços de quantificar quants visitants tindran, ja que argumenten que en les reserves no s'especifica el motiu de l'estada. Per la seva banda, els restauradors creuen que els suposarà pocs ingressos, ja que sospiten que els aficionats majoritàriament no faran cap àpat als locals. Finalment, l'Ajuntament afirma que l'impacte econòmic el calcularan un cop s'hagi acabat aquest esdeveniment. Escoltem a la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. És la Berta Cabré, que creu que el Tour de França tindrà un impacte positiu.
6: El Tour de França no només és el que ens pugui produir en aquell moment als visitants que siguin aquí, sinó també la imatge que mostrem al món del nostre destí. I, per tant, a vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació posicionada al costat d'un esdeveniment esportiu de gran nivell, de molta elit, de molt de coneixement i de molt de reconeixement a nivell mundial i, per tant, amb una visibilitat altíssima dels destins per on passa el Tour de França. Per tant, és una excel·lent notícia que es produeixi el Tour de França a casa nostra, que hi hagi una part d'aquest Tour doncs, que estigui doncs, especialment aquí i que sigui doncs, motiu de conversa, motiu d'imatges, motiu de poder doncs, vincular-nos en aquesta imatge del Tour al nostre destí. Es produeix en una època de l'any doncs, també que, com comentàvem, doncs, és estiu i, per tant, doncs, tenim una alta activitat turística. Segurament doncs, aquesta activitat turística potser es veurà lleugerament incrementada gràcies doncs, a que hi hagi el Tour, però doncs, fins que no es produirà i les xifres les haurem vist. El que sí que en podran gaudir és els visitants que tindrem a la destinació en aquesta època.
3: I el conseller d'Esports de Tarragona, el Mariano Soler, parla de l'impacte econòmic que tindrà el Tour de França per aquesta ciutat.
7: Jo crec que l'orgull de ciutat, no?, seria una miqueta qui tindrà el major impacte, no econòmic, però econòmicament costa dir, perquè clar, serà tot un matí amb una quantitat de gent a tot el centre de la ciutat, que haurà de consumir, que anirà als comerços, als lavabos, que es quedarà a visitar la ciutat, i els hotels, doncs, bueno, ja tenim per segur que ompliran. No sabria dir-te, el que segur és que tindrà un impacte econòmic aquell dia bestial, però després el que és a nivell mediàtic durant molt de temps, i com et deia, el més important, potser l'orgull de ciutat de dir, ostres, que aquesta és la meva ciutat, no és Tarragona, i vull gaudir-la i vull fardar d'ella davant de tot el món, i ja va sent hora de que ens creiem que tenim la ciutat que tenim.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
3: Amb el David Burillo.
4: Les colles de cultura popular formen part de la identitat dels nostres pobles, però darrere de cada actuació també hi ha esforç, constància i moltes hores de preparació. És el cas del grup de gitanes de la Unió Artística de Calafell, una entitat que manté viva una de les tradicions més arrelades del municipi. Avui ens acompanya la Glòria Negra, membre del grup amb qui parlarem dels assajos, de la preparació física que requereixen les danses, del treball en equip que hi ha darrere de cada actuació i dels reptes que afronten ara que arriba una de les èpoques més intenses de l'any per a la colla.
8: Nosaltres assagem un dia a la setmana, que són els dimecres a les 9 de la nit, normalment una hora, i quan s'apropen les festes majors a vegades sí que hem d'afegir algun assaig més, que ho parlem entre el grup. Llavors, normalment fem ball, però també com la gitana és un ball parlat, que també hi ha una part de versots, ve la Porta de Fusta, que és el teatre d'aquí a la Calafell, a fer-nos un cop de mà. Llavors, a vegades doncs, també intensifiquem algun dia amb teatre o amb castanyoles. La base és un dia, però si s'ha d'afegir alguna cosa més, doncs es fa. I normalment, aquest any sí que hem fet tot l'any. A vegades fem algun peron d'algun mes, però aquest any, com hem fet a tope d'assajos de castanyoles i de teatre, doncs hem estat tot l'any.
9: aparentment sembla només com dansa tradicional, mm-hmm. però dins del nostre cos també es treballa moltíssimes coses en aquest sí. sentit. Què us requereix físicament?
8: Bueno, el ball de gitanes és saltar constantment. Llavors és bastant cansat i pensant que les festes majors són a l'estiu, amb la calor, amb la roba... nosaltres no fem un entrenament, però bueno, els assajos sí que anem rotant perquè una hora saltant pues, és cansat. Per això sempre demanem que siguem més de 8 balladores per poder tenir com un banquillo i per anar canviant.
9: Com treballeu la coordinació entre totes les dansaires perquè pugui sortir una coreografia perfecta?
8: Bueno, això ens costa, eh? Perquè aquí cap és balladora professional i som aficionades, però bueno, al principi marcàvem molt amb tempos, ara intentem escoltar més la música i el ritme, i si et perds pues, mirant alguna companya al final, com totes és el mateix pas, no és una coreografia que cadascuna fa una cosa, totes anem igual. Llavors, si et perds, pues, mires a l'altra companya i ja estem.
9: Hi ha algun tipus de preparació física específica o... Com aneu fent els assajos? A l'inici comenceu escalfant d'alguna
8: sí.
9: manera o simplement
8: sí.
9: arribeu nosaltres i comenceu
8: li, a ballar? Li diem, bueno, anem a fer cinta i llavors escalfem turmells, ja no, i fem el pas sense saltar, després saltant, i fem pues, potser 5 minutets d'escalfament i després ja ens posem a ballar.
9: Ara ja m'ho estaves dient, però explica'm doncs, amb més deteniment què és el que feu en un assaig normal.
8: Doncs primer primer arribem i xerrem, vale? Mm-hmm. Ens posem al dia, llavors ens posem les sabates i ja fem aquests 5-10 minuts d'escalfament i ja agafem el pal i tenim 5 balls i anem practicant. A vegades ens enfoquem molt en un, després a la setmana següent canviem a l'altre o tornem enrere. També depèn de si hi ha gent que s'incorpora nova, si han de practicar més aquells balls, doncs les ajudem entre la resta. I el que ens doni temps. A vegades pues, estem molt cansades també, venim de treballar o d'estar amb la canalla, i aquell dia estem més fluixetes, pues, només fem un moltes vegades, i si no, pues, fem els... A vegades és un assaig de profit i podem fer el 5. Uh-huh. No passa gaire, però...
9: Ja. Com bé dius, és un esport d'equip, uh-huh. i en aquest sentit m'imagino que la confiança juga un paper molt important entre tots i el benestar de
8: sí,
9: tot el grup.
8: Sí, a
9: com
8: més,
9: ho treballeu?
8: Hi ha vegades que hi ha diferents posicions, una no se sent segura amb una o amb una altra, pues es posa amb una, et poses amb una de les parelles que saps que sí que el té treballat. La veritat que som un equip molt guai, un grup molt, molt sa, ens ajudem molt i tenim molta confiança. I ja et dic, per exemple, les noves que s'incorporen, pues, no cal que siguin les tres de la junta, totes les ajuden.
9: Ara arriba l'estiu, mm-hmm. i això vol dir que és la temporada més grossa sí. on més actuacions mm-hmm. teniu. Com viviu aquesta intensificació del calendari?
8: Bé, al final és el nostre moment. Portem tot l'hivern per la festa major, i al final aquí a Calafell hi ha una cercavila per festa major només. Llavors tenim aquell moment per gaudir-ho. Sí que hi ha més nervis, no? Vols que et surti tot bé, però bé, molt contentes. També tenim la sort que aquí hi ha tres festes majors, que tenim juliol, agost i setembre, i després la petita al febrer. L'any passat sí que vam fer moltes sortides, vam anar a diferents pobles, a veure també altres gitanes, ens van convidar, que això també és molt guai. Aquest any no, però bueno, bé, molt contentes.
9: En aquest sentit, també explica'm una mica quines cites teniu. Ara estaves parlant de la festa major que tot just està ara, però després teniu, m'imagino, més actuacions. Més o menys, com teniu el calendari ara mateix?
8: Ara fem la platja i el poble. Que res, hi ha, no res, 15 dies de diferència. Després sí que fem un peron a l'agost i tornem a reprendre al setembre amb la festa major de Segur, la Micaleta. I ja, llavors sí que descansem i tornem normalment al desembre per preparar la festa major petita, que és la de febrer. Si ens surt alguna sortida, pues endavant, nosaltres sempre estem obertes a tot.
9: M'explicaves abans que vau començar amb una dansa o poquetes danses, però que cada vegada aneu incrementant doncs, aquest repertori. En aquest sentit, doncs, com,

0: de totes aquestes danses, quina és potser la més exigent físicament?
1: Jo crec que la principal, que és el cordó, que és la trena gran, que és la de saltar tota l'estona, és la més difícil. Sembla que no des de fora, perquè és el mateix pas tota l'estona, però el fet de coordinar, anar amb el temps, pujar la mà, baixar la mà, saber si vas cap a dins, cap a fora, potser ha de ser la més complicada.
0: Abans també em comentaves doncs, que teniu un dia d'assaig, però que també al final conciliar-ho amb la vida personal, entre la feina, la família, els estudis que en tingui, etc., és complicat. Com compagineu doncs, la vostra vida personal amb el moment d'estudi? Perquè al final la dansa no deixa de ser una disciplina i s'ha de fer.
1: Clar, és complicat l'hivern. L'hivern és molt llarg, és molt fred, les 9 de la nit és una hora dolenta, que igual ja dius, pues jo ja em posaria el pijama i ja no sortiria. Però passa que si no anem, o a vegades hem fet un peron de fem un assaig cada 15 dies, sí que notem que a l'hora de reprendre pues, ens hem oblidat d'algunes danses, ja no coordinem, estem fatigades. Llavors sí que és important, nosaltres sempre diem que és important venir als assajos per això, perquè al final som un equip, el que tu dius, i si no vens, el dia que vens fas tirar enrere la resta. Llavors per això és important que sempre anem. Però bueno, sí que l'hivern costa més, però ara l'assistència és bona.
0: Per tant, també és un sacrifici, tot i que no sigui un sacrifici. I això vol dir doncs, que personalment us deu sumar alguna cosa en aquest sentit. Què us aporta ballar les gitanes, personalment?
1: Bueno, no sé, al final contribueixes a coses del poble, fas festa major, també veus que cada cop les festes són més guais i hem fet un grup molt guai, no només fem gitanes, però també sortim a sopar, a dinar, hem fet una molt bona colla a nivell de gitanes, a nivell de les famílies, i bueno, és com un grup d'amigues ara ja.
0: Què sentiu quan després de moltes setmanes d'assaig arriba el moment d'una cercavila, per exemple? Quins són els sentiments que teniu per dins?
1: Bé, doncs suposo que molta emoció i una mica de nervis també. Al ser un ball parlat, potser el ball el dominem bé, però a l'hora d'haver de fer versots i parlar davant de la gent, aquesta part ens fa més vergonya. Però ja et dic que el tema teatre hem millorat molt i estem molt contentes. També ens ajudem molt unes a les altres si algú s'oblida algun vers. I doncs això, molta emoció, contenta. Si passa i diem, hola, ja s'ha passat la cercavila. És superràpid, al final.
0: Tant de temps esperant-la,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: passa volant.
1: Però, bueno, per sort tenim... Bueno, doncs d'aquí 15 dies ja tenim una altra. Aquesta és la part bona.
0: Explica'm també quantes persones ara sou ballant, quantes persones sou dins del grup.
1: Mira, aquest any som 17. Llavors, que puguin ballar, són 8 cintes. Llavors, són 8 cintes i l'estaquirot, que és el que ens agafa el pal. Després, hi ha algun altre ball, com per exemple galarons, que sempre pots afegir o treure perquè no balles amb cintes. Però mínim són 8. Llavors, la resta pues, està de suport fora i sobretot a l'estiu, que fa molta calor ballant, sí que normalment pues, fem un ball, surten unes i entren unes altres. I ho anem combinant així. I el que és el ball de la plaça, que és el ball final, pues, de forma equitativa. Si són 4 balls, pues, intentem que tothom balli 2 com a mínim.
0: Teniu ja, com deies, la colla ben muntada, però les portes són obertes per qualsevol persona que vulgui apuntar-se?
1: Sí que nosaltres sí que tenim un límit de gent. Nosaltres marquem fins a 20, principalment perquè tenim 20 faldilles per repartir. I ens sembla injust que vingui més gent, no hi hagi faldilles i a l'hora de la cercavila no pugui sortir tothom. La gràcia és que tothom pugui gaudir. Però bueno, cap al setembre sempre obrim places. Sempre posem per les xarxes i això que obrim places, sempre hi ha voluntàries, venen i et dic, ara quedarien doncs, 4 per l'any que ve, de moment. Sempre preguntem qui vol renovar o qui marxa i en funció d'això doncs, obrim places i venen.
0: Qui vulgui formar part d'aquest grup o, si més no, provar un assaig, ho podrà fer a través de les seves xarxes socials i, si us poseu en contacte amb ells, us rebran a partir del setembre amb els braços ben oberts. Recordem que aquesta entrevista es pot trobar sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: No tenim temps per més, anem tancant edició de l'informatiu de Calafell Ràdio d'aquest dilluns 29 de juny de 2026, festivitat local de Sant Pere. Salutacions a què ha fet possible aquest informatiu, la Roser Ribas, el David Burillo, en els esforços i el meu nom, Ferran Boquer. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Ens retrobem en properes edicions d'aquest informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: És el que està passant.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí, ara, la millor música.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Ràdio, que abans enretes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
0: Aquí, ara, la millor música.

0: casos.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu, vagis on vagis,

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Visca que...
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: El

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: fet, no badis, vine a Electrofrix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

0: Calafín Radio.
1: Yo. The perfect melody. Yes.
2: You know?
1: Yes.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, Marc.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.

0: policia.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Ferran Boquer.
3: Salutacions, benvinguts, ben trobats a l'informatiu de Calafell Ràdio. Avui som a dilluns 29 de juliol, Sant Pere, festiu local de Calafell.
2: L'informatiu.
3: Últim dia, avui dilluns, de la festa major del nucli de la platja de Calafell. Avui se celebra, com dèiem, la festivitat del seu patró, Sant Pere. Durant aquest cap de setmana s'ha celebrat el gruix de les activitats més destacades. Correfocs, cercaviles, concerts, balls, activitats infantils, concursos populars, el piro musical i moltes altres propostes que han omplert els carrers coincidint en un cap de setmana d'inicis d'estiu, amb molta ocupació de visitants i de segones residències. El bon temps i les ganes de festa major han afavorit que s'hagi comptat amb molta participació. De seguida en fem la valoració, abans us avancem en titulars, altres continguts d'aquest informatiu. Calafell ja compta amb els nous semàfors a la C31. Es troben a la zona comercial de Masmel. Comencen en breu les activitats infantils a les biblioteques de Calafell. Seran principalment el mes de juliol i agost i és necessari fer inscripció prèvia. L'empresa Saint-Gobain i els seus treballadors acorden el trasllat de la planta de Devisa del Vendrell a l'Arboç. La plantilla mantindrà les condicions laborals i l'empresa invertirà en una línia de producció d'extrusió. El Tour de França afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot la Nacional 340 i la C31, diumenge vinent. S'aixecarà el peatge de la C32 durant l'etapa de Tarragona a Barcelona i es reforçaran línies ferroviàries el cap de setmana. I el sector turístic de Tarragona rep amb els braços oberts el Tour de França, però en relativitza l'impacte econòmic. Els empresaris valoren la imatge i posicionament que donarà la prova, malgrat pensen que no els aportarà gaires ingressos. El titular esportiu amb el David Burillo.
4: Avui ens acompanya la Glòria Negra, membre del grup de gitanes, amb qui parlarem dels assajos, la preparació física que requereixen les danses, del treball en equip que hi ha darrere de cada actuació i dels reptes que afronten ara que arriba una de les èpoques més intenses de l'any per a la colla.
2: Calafell Ràdio,

0: Serveis informatius.
1: Com us dèiem fa un moment al començar aquest informatiu, avui dilluns és l'últim dia de la festa major del nucli de la platja de Calafell. A més, avui se celebra el dia de la festivitat del seu patró Sant Pere i és festiu local al municipi. Durant aquest cap de setmana s'ha celebrat el gruix de les activitats més destacades, moltes propostes que han omplert els carrers coincidint amb un cap de setmana d'inicis d'estiu, amb molta ocupació de visitants i segones residències. El bon temps i les ganes de festa major han afavorit que s'hagi comptat amb molta participació. Les cercaviles d'aquest dissabte per la tarda, la tradicional i la gegantera, han sorprès a moltes persones. Complien el passeig marítim de la platja de Calafell i també els banyistes. A la cercavila tradicional, amb la cultura popular d'entitats del municipi i han pres part el drac Espurna amb les espurnetes de Calafell, l'associació Som de Samba, els capgrossos de Calafell i els grups de la Unió Artística de Calafell. Són el ball de panderetes, el ball de bastons, tant infantil com adult, el ball de gitanes i també les tirantinaires. La Glòria Negra és membre de la Unió Artística i ens feia una valoració.
2: Bueno, cada grup ha preparat els seus balls, tenim marcades unes quantes parades, tenim els balls finals a la plaça Manila, sortim tota la colla, tots els grups de bastons, surt també panderetes, els més petitets, gitanes, bastons, i bé, molt contents, molt emocionats, amb molta calor, però bé, bé, a tope. Bueno, per exemple, jo que sóc gitana, en el cas de la gitana sí que hem preparat una mica més perquè al ser un ball parlat fem una part de teatre, llavors vam augmentar una mica els assajos. La resta de colles sé que els bastons juvenils han assajat pel poble i bueno, segur que cada grup s'ha preparat molt per aquesta cercavila. Bé, molt emocionat, sempre és el nostre moment. Preparem tot l'hivern per ballar les cercaviles, aquesta és la primera, ja venim de fer tots els actes de les festes majors la majoria de la gent i bé, bé, aportant el nostre granet de sorra amb aquesta festa major.
1: L'altra cercavila que no hi pot faltar a les festes majors del nostre municipi és la cercavila gegantera. La d'enguany ha desfilat també pel passeig marítim en una tarda molt concorreguda i han participat les colles geganteres de Clariana, de Canyelles, Vilaseca, Vilanova del Camí, Sant Sadurní d'Anoia i l'anfitriona, la de Calafell. Hem parlat també amb el seu responsable, el David Torregrossa.
3: Bueno, hem preparat una trobada gegantera amb 6 colles de fora. Aquest any hem canviat l'horari, els anys anteriors començàvem sobre les 6 de la tarda, 5 a l'inici, aquest any hem canviat a les 7, però és que res per la color i a part com n'hi ha els edificis i això, toca una mica més de la sombra i se pot anar millor. Bueno, aquest any venen els de Fraga, que és una colla diguéssim de fora d'aquí de Catalunya, que venen d'allà, i aquest any, diguéssim, som tranquil·lament perquè dintre de 2 anys fem el 25 anys del Gegants Nou i farem una trobada molt més gran amb gent, colles de diferents puestos de Catalunya i d'Espanya i de fora d'Europa també.
1: Ja sabeu que la programació de Festa Major la formen les activitats que organitza l'Ajuntament de Calafell i que estan complementades per les del col·lectiu dels Esgangalats i dels Faterols. Del diumenge per la tarda, no volem deixar de destacar la benvinguda al Territori Popet i la 8a estirada de corda entre nuclis a càrrec d'aquestes entitats. És de les activitats més multitudinàries i amb més participació. La valoració del col·lectiu dels Esgangalats i de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell, us oferirem aquestes declaracions, aquestes valoracions en pròximes edicions d'aquests serveis informatius. A les nostres xarxes socials, a l'Instagram i al Facebook de Calafell Ràdio, calafell.tv, trobareu diferents i variats vídeos que recullen molts moments i activitats d'aquesta festa major.
0: Les notícies de Calafell.
1: I la Festa Major de Sant Pere continua, finalitza aquest dilluns, amb una jornada marcada pels actes tradicionals i les propostes per tots els públics. La programació inclou el tradicional toc de matinades a càrrec dels graiers de Calafell i l'ofici solemne en honor a Sant Pere, patró dels pescadors. Entre els actes institucionals destaca també la hissada de la bandera blava 2026 davant de la confraria de pescadors, seguida d'una exhibició del bot salvavides. La cultura popular pren protagonista amb la benedicció i la cercavila del pa beneït, que recorre els carrers del nucli marítim amb l'acompanyament de la banda de timbals i graies de Calafell i també amb els gegantons de la bota. La jornada es completa amb una festa familiar plena d'animació, música, confeti, bombolles i altres sorpreses a la plaça Alcalde Romeu i amb una nova ballada de sardanes a la plaça del Manila serà càrrec de la cobla mediterrània.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Esteu escoltant l'informatiu de Calafell Ràdio d'aquest dilluns 29 de juny de 2026. Anem per més qüestions al nostre municipi. La carretera C31, al seu pas per Calafell, ja disposa d'un nou conjunt semafòric a la zona de Masbel, on es concentren diversos comerços i l'escola Vilamar. Segons explica en Diari de Tarragona, el projecte ja estava previst pel Departament de Carreteres de la Generalitat des de l'any 2015 i ara s'han instal·lat els semàfors i s'hi ha habilitat un pas de vianants. Per aquest punt hi passen diàriament nombrosos veïns que es desplacen cap a les zones comercials, l'escola o la parada d'autobús. El semàfor regularà el pas dels vianants mitjançant un pulsador. La nova instal·lació ha de contribuir a millorar la seguretat viària. Tot i això, alguns veïns alerten que també podria provocar retencions, tal com ja passa amb els semàfors de Cubelles situat també en aquesta mateixa C31. Aquesta carretera suporta un volum molt elevat del trànsit i ja es registren cues a pocs metres d'aquests nous semàfors, especialment a la rotonda de la Creu Roja. La instal·lació d'aquest conjunt semafòric ja estava prevista i, en principi, no està relacionada amb les actuacions que l'Ajuntament preveu realitzar en aquesta zona.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
1: I no ens movem del nostre municipi perquè les biblioteques de Calafell han preparat una àmplia programació d'activitats infantils per als mesos de juliol, agost i setembre. Totes les propostes començaran a partir de les 11 del matí i es repartiran entre les biblioteques Ventura Gasol, el nucli del poble, i la Casa Nova de Segur de Calafell, al Port. La programació arrencarà el 2 de juliol a la Biblioteca Casa Nova amb un taller de cianotípia a càrrec de Casa Magenta adreçat a infants a partir de 4 anys. El 9 de juliol, la Biblioteca Ventura Gasol acollirà el taller en anglès de Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio per nens i nenes de 5 a 10 anys. Les activitats continuaran el 13 de juliol amb el taller Fem Slime impartit per Cíntia Branco per infants a partir de 5 anys. La ciència també serà protagonista en dos tallers de Pendulum. El 23 de juliol, a la Biblioteca Ventura Gasol, es descobrirà el sorral magnètic, mentre que el 30 de juliol, a la Biblioteca Casa Nova del Port de Segur de Calafell, els participants experimentaran amb els líquids no newtonians. Amb dues activitats són per majors de 6 anys. Durant el mes d'agost, la programació començarà el dia 6 amb un taller per crear una gorra marbrejada a càrrec de Casa Magenta a la Biblioteca Ventura Gasol. I el dia 13, a la Biblioteca Casa Nova de Segur oferirà una sessió de contes per nadons amb la botzina i l'espectacle Sons de Mar, pensada per infants de 0 a 4 anys. L'endemà, el 14 d'agost, Cíntia Branco dirigirà un taller per elaborar sorra màgica destinat a infants a partir de 6 anys i el dia 20 serà el torn de Montbí, amb un taller per crear un ambientador amb cera d'abella per a nens i nenes a partir de 5 anys. Les activitats continuaran el 26 d'agost a l'Aventura Gasol amb un taller per confeccionar un cavall i un unicorn de pal a càrrec de Cíntia Branco. I el 27 d'agost, Casa Nova, a la Biblioteca Segur de Calafell, tornarà a acollir el taller en anglès de Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio. I el 28 d'agost, la Biblioteca Ventura Gasol oferirà una nova sessió de contes per nadons amb la botzina, aquesta vegada amb l'espectacle Sons de nit. Finalment, la programació es tancarà el 3 de setembre amb un taller familiar de Montbí per elaborar flors amb cera d'abella que tindrà lloc a la Biblioteca Ventura Gasol. Les activitats són gratuïtes i ofereixen una proposta variada de creativitat, ciència, contes i aprenentatge en anglès perquè els més petits gaudeixin de l'estiu a les biblioteques de Calafell. Cal fer inscripció prèvia, ho podeu fer a través del WhatsApp 687-271-373. 687-271-373.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: Entrem a la plana comarcal. La direcció de Saint-Gobain, Securitas Espanya i la representació dels treballadors han signat l'acord que regula el trasllat de la planta de Devisa, situada al Vendrell, a les instal·lacions del municipi de l'Arboç, aquí al Baix Penedès. Segons ha informat aquest divendres, la companyia, el canvi d'ubicació es farà de manera gradual entre els mesos de juliol i novembre i els treballadors conservaran les seves condicions laborals i salarials. Aquest acord també preveu una inversió en la màquina EXL8 per adaptar-la a les necessitats actuals de producció i mantenir l'activitat d'extrusió a Espanya. La societat Saint-Gobain Devisa continuarà existint i mantindrà la titularitat de l'activitat i de la plantilla, mentre que l'únic canvi serà el centre físic de treball.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: Anem per altres notícies del nostre territori. Durant aquests dies, en aquest informatiu, us estem parlant de les afectacions que produirà el pas del Tour de França pel nostre municipi, però també us volem parlar avui d'altres afectacions que la cursa causarà en la mobilitat per carretera. Serà diumenge dia 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns dia 6 de Granollers als Angles. Les dues etapes sumen quasi 400 quilòmetres i impliquen una seixantena de municipis. El gran depart dissabte haurà estat una contrarrellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge, que coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges, comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment en la Nacional 340 i la C31, i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Dilluns, dia laborable, dia feiner, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, a la C17, a partir de la Gleba, la Nacional 260 i diverses vies pirinenques. La segona etapa de Tarragona a Barcelona es disputarà en un diumenge de juliol, quan moltes persones busquen destinacions de costa i el govern demana a la ciutadania que tingui en compte aquestes afectacions previstes. Concretament, hi haurà talls a la A7, a la Nacional 340, la C31 i la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24, B23 i C32 a l'entorn metropolità. Es preveu la restricció de diversos trams i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Calafell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Com a alternatives hi haurà la P7, la C32 i les rondes de Barcelona. També la Nacional 240, la P2, la C15, la A2 i la C16, la 27 i la T11, en aquest cas per desplaçar-se entre les comarques de costa i les d'interior. Com a mesura extraordinària, s'aixecaran les barreres dels peatges de l'autopista C32 Sud per als vehicles lleugers davant les afectacions del Tour de diumenge. No es preveuen restriccions generals per als vehicles pesants, però sí limitacions específiques. El Servei Català de Trànsit preveu que la situació s'hagi normalitzat cap a les 6 de la tarda i, per tant, recomana desplaçar-se a partir d'aquella hora, sobretot per tornar a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'informatiu.

0: I el sector turístic de Tarragona rep amb els braços oberts el Tour de França pel posicionament i la imatge que consideren que representarà per la ciutat, que acollirà diumenge vinent la sortida de la segona etapa. De tota manera, en relativitzen l'impacte econòmic perquè en temporada alta ja tenen els establiments plens. Els hotelers es mostren incapaços de quantificar quants visitants tindran, ja que argumenten que en les reserves no s'especifica el motiu de l'estada. Per la seva banda, els restauradors creuen que els suposarà pocs ingressos, ja que sospiten que els aficionats majoritàriament no faran cap àpat als locals. Finalment, l'Ajuntament afirma que l'impacte econòmic el calcularan un cop s'hagi acabat aquest esdeveniment. Escoltem a la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. És la Berta Cabré, que creu que el Tour de França tindrà un impacte positiu.
1: El Tour de França no només és el que ens pugui produir en aquell moment els visitants que siguin aquí, sinó també la imatge que mostrem al món del nostre destí. I, per tant, a vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació posicionada al costat d'un esdeveniment esportiu de gran nivell, de molta elit, de molt de coneixement i de molt de reconeixement a nivell mundial i, per tant, amb una visibilitat altíssima dels destins per on passa el Tour de França. Per tant, és una excel·lent notícia que es produeixi el Tour de França a casa nostra, que hi hagi una part d'aquest Tour doncs, que estigui doncs, especialment aquí i que sigui doncs, motiu de conversa, motiu d'imatges, motiu de poder doncs, vincular-nos en aquesta imatge del Tour al nostre destí. Es produeix en una època de l'any doncs, també que, com comentàvem, doncs, és estiu i, per tant, doncs, tenim una alta activitat turística. Segurament doncs, aquesta activitat turística potser es veurà lleugerament incrementada gràcies doncs, a que hi hagi el Tour, però doncs, fins que no es produirà i les xifres les haurem vist. El que sí que en podran gaudir és els visitants que tindrem a la destinació en aquesta època.
0: I el conseller d'Esports de Tarragona, el Mariano Soler, parla de l'impacte econòmic que tindrà el Tour de França per aquesta ciutat.
2: Jo crec que l'orgull de ciutat no seria una miqueta qui tindrà el major impacte, no econòmic, però econòmicament costa dir, perquè clar, serà tot un matí amb una quantitat de gent a tot el centre de la ciutat que haurà de consumir, que anirà als comerços, als lavabos, que es quedarà a visitar la ciutat i els hotels, doncs, bueno, ja tenim per segur que ompliran. No sabria dir-te, el que és segur és que tindrà un impacte econòmic aquell dia bestial, però després el que és a nivell mediàtic durant molt de temps i, com et deia, el més important, potser l'orgull de ciutat de dir, ostres, que aquesta és la meva ciutat, no és Tarragona i vull gaudir-la i vull fardar d'ella davant de tot el món i ja va sent hora de que ens creiem que tenim la ciutat que tenim.
3: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb el David Burillo.
4: Les colles de cultura popular formen part de la identitat dels nostres pobles, però darrere de cada actuació també hi ha esforç, constància i moltes hores de preparació. És el cas del grup de gitanes de la Unió Artística de Calafell, una entitat que manté viva una de les tradicions més arrelades del municipi. Avui ens acompanya la Glòria Negra, membre del grup, amb qui parlarem dels assajos, de la preparació física que requereixen les danses, del treball en equip que hi ha darrere de cada actuació i dels reptes que afronten ara que arriba una de les èpoques més intenses de l'any per a la colla.
5: Nosaltres assagem un dia a la setmana, que són els dimecres a les 9 de la nit, normalment una hora, i quan s'apropen les festes majors a vegades sí que hem d'afegir algun assaig més, que ho parlem entre el grup. Llavors, normalment fem ball, però també com la gitana és un ball parlat, que també hi ha una part de versots, ve la Porta de Fusta, que és el teatre d'aquí a Calafell, a fer-nos un cop de mà. Llavors, a vegades doncs, també intensifiquem algun dia amb teatre o amb castanyoles. La base és un dia, però si s'ha d'afegir alguna cosa més, doncs es fa. I normalment, aquest any sí que hem fet tot l'any. A vegades fem algun peron d'algun mes, però aquest any, com hem fet a tope d'assajos de castanyoles i de teatre, doncs hem estat tot l'any.
6: Aparentment sembla només com dansa tradicional, però dins del nostre cos també es treballa moltíssimes coses. En aquest sentit, què us requereix físicament?
5: Bueno, el ball de gitanes és saltar constantment. Llavors és bastant cansat i pensant que les festes majors són a l'estiu, amb la calor, amb la roba... nosaltres no fem un entrenament, però bueno, els assajos sí que anem rotant perquè una hora saltant pues, és cansat. Per això sempre demanem que siguem més de 8 balladores per poder tenir com un banquillo i per anar canviant.
6: Com treballeu la coordinació entre totes les dansaires perquè pugui sortir una coreografia perfecta?
5: Bueno, això ens costa, eh? Perquè aquí cap és balladora professional i som aficionades, però bueno, al principi marcàvem molt amb tempos, ara intentem escoltar més la música i el ritme, i si et perds pues, mirant alguna companya al final, com totes és el mateix pas, no és una coreografia que cadascuna fa una cosa, totes anem igual. Llavors, si et perds, pues, mires a l'altra companya i ja estem.
6: Hi ha algun tipus de preparació física específica o... Com aneu fent els assajos? A l'inici comenceu escalfant d'alguna
5: sí.
6: manera o simplement
5: sí.
6: arribeu
5: nosaltres
6: i comenceu a banyar?
5: Li diem, bueno, anem a fer cinta i llavors escalfem turmells, ja no, i fem el pas sense saltar, després saltant, i fem pues, potser 5 minutets d'escalfament i després ja ens posem a ballar.
6: Ara ja m'ho estaves dient, però explica'm doncs, amb més deteniment què és el que feu en un assaig normal.
5: Doncs primer primer arribem i xerrem, ¿vale? Ens posem al dia, llavors ens posem les sabates i ja fem aquests 5-10 minuts d'escalfament i ja agafem el pal i tenim 5 balls i anem practicant. A vegades ens enfoquem molt en un, després a la setmana següent canviem a l'altre o tornem enrere. També depèn de si hi ha gent que s'incorpora nova, si han de practicar més aquells balls, doncs les ajudem entre la resta. I el que ens doni temps. A vegades pues, estem molt cansades també, venim de treballar o d'estar amb la canalla, i aquell dia estem més fluixetes, pues, només fem un moltes vegades, i si no, pues, fem els... A vegades és un assaig de profit i podem fer el 5. No passa gaire, però...
6: Ja. Com bé dius, és un esport d'equip, i en aquest sentit m'imagino que la confiança juga un paper molt important entre tots i el benestar de tot el grup.
5: Sí, a
6: com
5: més,
6: ho treballeu?
5: Hi ha vegades que hi ha diferents posicions, una no se sent segura amb una o amb una altra, pues es posa amb una, et poses amb una de les parelles que saps que sí que el té treballat. La veritat que som un equip molt guai, un grup molt, molt sa, ens ajudem molt i tenim molta confiança. I ja et dic, per exemple, les noves que s'incorporen, pues, no cal que siguin les tres de la junta, totes les ajuden.
6: Ara arriba l'estiu, i això vol dir que és la temporada més grossa sí. on més actuacions teniu. Com viviu aquesta intensificació del calendari?
5: Bé, al final és el nostre moment. Portem tot l'hivern per la festa major, i al final aquí a Calafell hi ha una cercavila per festa major només. Llavors tenim aquell moment per gaudir-ho. Sí que hi ha més nervis, no? Vols que et surti tot bé, però bé, molt contentes. També tenim la sort que aquí hi ha tres festes majors, que tenim juliol, agost i setembre, i després la petita al febrer. L'any passat sí que vam fer moltes sortides, vam anar a diferents pobles, a veure també altres gitanes, ens van convidar, que això també és molt guai. Aquest any no, però bueno, bé, molt contentes.
6: En aquest sentit, també explica'm una mica quines cites teniu. Ara estaves parlant de la festa major que tot just està ara, però després teniu, m'imagino, més actuacions. Més o menys, com teniu el calendari ara mateix?
5: Ara fem la platja i el poble, que res, hi ha, no res, 15 dies de diferència. Després sí que fem un parón a l'agost i tornem a reprendre al setembre amb la festa major de Segur, la Micaleta. I ja, llavors sí que descansem i tornem normalment al desembre per preparar la festa major petita, que és la de febrer. Si ens surt alguna sortida, pues endavant, nosaltres sempre estem obertes a tot.
6: M'explicaves abans que vau començar amb una dansa o poquetes danses, però que cada vegada aneu incrementant doncs, aquest repertori. En aquest sentit, doncs, com heu anat trobant aquestes danses i ara quines esteu fent?
5: Nosaltres vam començar amb la tradicional, que és el cordó, que es diu, o trena gran, que li diem nosaltres. Vam tenir molt el suport de les gitanes de Vendrell, que van venir a fer-nos un cop de mà. Ens van ensenyar una seva, que nosaltres li diem la trena petita, però és la que va anar a Vendrell. Després vam fer uns galerons. També vam tenir el suport d'un noi que es diu Jordi, que va allà a l'Arbós i va venir a impartir com classes per ajudar-nos amb la coordinació i a acabar de perfilar alguns balls que ens quedaven així una mica penjats. I llavors vam fer la calafellenca, que és la nostra trena, que només la veiem nosaltres.
6: De totes aquestes danses, quina és potser la més exigent físicament?
5: Jo crec que la principal, que és el cordó, que és la trena gran, que és la de saltar tota l'estona, és la més difícil. Sembla que no des de fora, perquè és el mateix pas tota l'estona, però el fet de coordinar, anar amb el temps, pujar la mà, baixar la mà, saber si vas cap a dins, cap a fora, potser ha de ser la més complicada.
6: Abans també em comentaves doncs, que teniu un dia d'assaig, però que també al final conciliar-ho amb la vida personal, entre la feina, la família, els estudis, qui en tingui, etc., és complicat. com compagineu doncs, la vostra vida personal amb el moment d'estudi, perquè al final la dansa no deixa de ser una disciplina i s'ha de fer.
5: Clar, és complicat l'hivern. L'hivern és molt llarg, és molt fred, les 9 de la nit és una hora dolenta, que igual ja dius, pues jo ja em posaria el pijama i ja no sortiria. Però passa que si no anem, o a vegades hem fet un peron de fem un assaig cada 15 dies, sí que notem que a l'hora de reprendre pues, ens hem oblidat d'algunes danses, ja no coordinem, estem fatigades, llavors sí que és important, nosaltres sempre diem que és important venir als assajos per això, perquè al final som un equip, el que tu dius, i si no vens, el dia que vens, fas tirar enrere la resta. Llavors per això és important que sempre anem. Però bueno, sí que l'hivern costa més, però ara l'assistència és bona.
6: Per tant, també és un sacrifici, tot i que no sigui un sacrifici. I això vol dir doncs, que personalment us deu sumar alguna cosa en aquest sentit. Què us aporta ballar les gitanes, personalment?
5: Bueno, no sé, al final contribueixes a coses del poble, fas festa major, també veus que cada cop les festes són més guais i hem fet un grup molt guai, no només fem gitanes, però també sortim a sopar, a dinar, hem fet una molt bona colla a nivell de gitanes, a nivell de les famílies, i bueno, és com un grup d'amigues ara ja.
6: Què sentiu quan després de moltes setmanes d'assaig arriba el moment d'una cercavila, per exemple? Quins són els sentiments que teniu per dins?
5: Bé, doncs suposo que molta emoció i una mica de nervis també. Al ser un ball parlat, potser el ball el dominem bé, però a l'hora d'haver de fer versots i parlar davant de la gent, aquesta part ens fa més vergonya. Però ja et dic que el tema teatre hem millorat molt i estem molt contentes. També ens ajudem molt unes a les altres si algú s'oblida algun vers. I doncs això, molta emoció, contenta. Si passa i diem, hola, ja s'ha passat la cercavila. És superràpid, al final.
6: Tant de temps esperant-la,
5: sí,
6: no?
5: Sí,
6: passa volant.
5: Però bueno, per sort tenim, bueno, doncs d'aquí 15 dies ja tenim una altra. Aquesta és la part bona.
6: Explica'm també quantes persones ara sou ballant, quantes persones sou dins del grup.
5: Mira, aquest any som 17. Llavors, que puguin ballar, són 8 cintes. Llavors, són 8 cintes i les taquirot, que és el que ens agafa el pal. Després, hi ha algun altre ball, com per exemple galarons, que sempre pots afegir o treure perquè no balles amb cintes. Però mínim són 8. Llavors, la resta pues, està de suport fora i, sobretot a l'estiu, que fa molta calor ballant, sí que normalment pues, fem un ball, surten unes i entren unes altres. I ho anem combinant així. I el que és el ball de la plaça, que és el ball final, pues, de forma equitativa. Si són 4 balls, pues, intentem que tothom balli 2 com a mínim.
6: Teniu ja, com deies, la colla ben muntada, però les portes són obertes per qualsevol persona que vulgui apuntar-se?
5: Sí que nosaltres sí que tenim un límit de gent. Nosaltres marquem fins a 20, principalment perquè tenim 20 faldilles per repartir. I ens sembla injust que vingui més gent, no hi hagi faldilles i a l'hora de la cercavila no pugui sortir tothom. La gràcia és que tothom pugui gaudir. Ja, però bueno, cap al setembre sempre obrim places. Sempre posem per les xarxes i això que obrim places, sempre hi ha voluntàries, venen i et dic, ara quedarien doncs, 4 per l'any que ve, de moment. Sempre preguntem qui vol renovar o qui marxa i en funció d'això doncs, obrim places i venen.
4: Qui vulgui formar part d'aquest grup o, si més no, provar un assaig, ho podrà fer a través de les seves xarxes socials i, si us poseu en contacte amb ells, us rebran a partir del setembre amb els braços ben oberts. Recordem que aquesta entrevista es pot trobar sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: No tenim temps per més, anem tancant edició de l'informatiu de Calafell Ràdio d'aquest dilluns 29 de juny de 2026, festivitat local de Sant Pere. Salutacions a què ha fet possible aquest informatiu, la Roser Ribas, el David Burillo, en els esforços i el meu nom, Ferran Boquer. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Ens retrobem en properes edicions d'aquest informatiu.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: La gasolina pujarà de preu demà passat. El govern espanyol comença a retirar les rebaixes dels impostos aprovades per la guerra a l'Iran. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El govern espanyol manté el gruix de les mesures anticrisi derivades de la guerra a l'Iran, però comença la retirada progressiva de les bonificacions generals als impostos de la gasolina o del gasoil, Joan Bota.
2: D'aquesta manera, el preu dels carburants anirà tornant a la normalitat al llarg de l'estiu pels consumidors en general, amb un retorn immediat de l'IVA al 21%. En canvi, es mantenen de moment les ajudes als professionals del transport i les empreses. Això el dia que la Moncloa ha anunciat també noves mesures per garantir el dret a l'habitatge.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sí, un nou decret d'habitatge que recupera mesures que va tombar el Congrés, com la congelació dels lloguers, i que s'aprovarà al llarg del juliol. De moment, el que ha fet avui el govern espanyol és renovar les mesures contra els efectes de la guerra de l'Iran, algunes d'elles, com la millora de la situació, diu Carlos Cuerpo, el ministre d'Economia, permet retirar progressivament les rebaixes d'impostos i també millorar les previsions macroeconòmiques, que s'eleva el creixement de l'economia espanyola al 2,6% este 2026. És una passa endavant perquè el govern espanyol pugui complir terminis i presentar els pressupostos generals de l'Estat.
0: Doncs precisament aquests pressupostos generals de l'Estat que impulsa el govern espanyol no tenen cap opció de prosperar, segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que insisteix als matins de TV3.
4: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors.
0: Ara sí. A Veneçuela, mentrestant, la falta de recursos i el pas dels dies esvaeixen cada cop més l'esperança de trobar supervivents del doble terratrèmol de la matinada del 25 de juny. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
5: Cada hora que passa és vital per trobar supervivents, com per exemple aquí a Caracas, en un barri on hi ha diversos edificis afectats pels dos terratrèmols. Els equips de rescat treballen en les tasques de recerca de supervivents i fa poca estona hi ha hagut una intensa rèplica que ha fet que els veïns ara mateix es trobin al carrer per por a noves sacsejades.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Catalunya descarta permetre que les motos circulin pel voral de les carreteres quan hi ha retencions o quan fa mal temps.
2: La setmana passada el Consell de Ministres va aprovar una modificació del Codi de Circulació per permetre-ho, però el Servei Català de Trànsit ho veu insegur. Sentiu el seu director, Ramon Lamiel.
6: És un sistema voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
0: I en temps de cultura us parlarem de l'èxit a la prevenda del Grand Theft Auto 6, el GTA 6, que és el videojoc més esperat, atenció, de l'última dècada.
2: S'hi podrà jugar a partir del 19 de novembre. Per primer cop s'incorpora una protagonista femenina, la Lucía, i no es vendrà en disc, sinó en format de codi de descàrrega d'un sol ús, cosa que ha generat polèmica.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: Comença la part decisiva del Mundial de Futbol amb les eliminatòries directes. Avui, tres seleccions de les aspirants al títol es juguen la classificació pels vuitens de final.
7: Es juguen tres partits de setzens, a les 7 Brasil-Japó, a 2:15 de la nit Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada Països Baixos-Marroc. Qui guanya aquest partit s'enfrontarà al Canadà, que ja es va classificar ahir després de guanyar a Sud-àfrica. I falten 5 dies perquè comenci el tour, ja es comencen a conèixer els equips que participants i el Catalunya Migdia explicarem algunes de les novetats.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions en punts habituals a l'entorn de Barcelona, especialment les dues rondes en tots dos sentits. Estaven pendents d'una incidència a la P7 a Tarragona, hi havia un carril tallat sentit nord per un camió avariat que transportava mercaderies perilloses. Aquest incident ja està resolt i recordem que Rodalies avui a vaga, convocada pel minoritari sindicat ferroviari. A aquesta hora els serveis mínims són del 33%, a partir de les 5 de la tarda pujaran al 66%. Segons Renfe, una vaga amb poc seguiment aquest matí, menys d'un 6% a l'àrea de Barcelona.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
0: Teniu alguna petita novetat avui respecte als últims dies? Perquè ja hi ha hagut tempestes, no, a aquesta hora?
10: Sí, aquesta és la novetat més important. A aquesta hora, algunes tempestes al Pirineu, sobretot al més oriental, i també en algunes zones prelitorals. Fa una estona, al migdia, cap als vols del Montseny, continua descarregant en alguna àrea propera de les Guilleries, Collsacabra, i també cap al Vallès Occidental. Són nuclis isolats, però tenen localment intensitat alta, i així continuarem a la tarda, sempre amb el temps més assolellat a ponent i també cap a la línia costanera. La calor avui disminueix un pèl al Pirineu, però demà augmenta clarament al sud de la costa catalana. Una calor intensa demà marcada al sud, preludi d'un descens lleuger dimecres i molt més notable dijous i divendres.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg d'aquest estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però els limitarà els pròxims mesos fins que s'acabaran eliminant el mes d'octubre. L'executiu manté altres mesures per mitigar els efectes de la guerra en sectors com ara els transportistes o els agricultors, que es continuaran beneficiant de bonificacions i d'ajudes. O també la retirada progressiva de l'impost sobre producció elèctrica. A Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
3: Bon dia. El descompte dels 20 cèntims per litre de carburant es manté igual per pagesos i transportistes i per la població en general. La rebaixa d'impostos s'anirà eliminant progressivament durant l'estiu, de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost, 5 al setembre i la seva eliminació total a l'octubre, segons ha avançat el ministre d'Economia Carlos Cuerpo.
11: De manera progressiva para seguir apoyando conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
3: I és que el Cuerpo justifica per la reducció de la incertesa a l'estret d'Hormuz, que ha estabilitzat els preus de l'energia, però apunta que si el conflicte a l'Iran empitjora automàticament es recuperarà la rebaixa de l'IVA als carburants. Este nou paquet d'ajuda preveu mobilitzar més de 1.800 milions d'euros, però no recupera la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, que ja va decaure el mes passat, tot i que sí que inclou una eliminació progressiva de l'impost a la generació elèctrica d'aquí al 2028.
0: El govern espanyol, Dani, també ha anunciat les noves previsions macroeconòmiques, que és una passa imprescindible per elaborar els pressupostos generals de l'Estat.
3: Sí, i Espanya manté el ritme de creixement per sobre de la resta de països europeus, i no només això, el govern espanyol eleva 0,4 dècimes les previsions de l'any passat i situa el creixement de l'economia espanyola per este 2026 al 2,6% del PIB. Segons el ministre d'Economia, les bones previsions són fruit també del paquet d'ajudes que ja es va aprovar fa uns mesos o de la millora de la situació a l'Orient Mitjà, amb una inflació que, segons hem sabut avui mateix, s'estabilitza al 3,2%.
11: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
3: La presentació del quadre macroeconòmic del govern, amb la presentació del quadre macroeconòmic, volíem dir, el govern espanyol fa una primera passa per engegar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. La setmana que ve es reunirà amb les comunitats autònomes per fixar el sostre de despesa i calcula que a la tardor es podrà debatre els comptes al Congrés, on encara no té els suports. Abans, al juliol, l'executiu vol tornar a presentar un nou decret d'habitatge al Congrés, com les que ja es van tombar, com ara, per exemple, la pròrroga dels lloguers o una pujada de l'IVA als pisos turístics. Mesures, diuen des de l'executiu espanyol, que tots els grups polítics podran donar suport.
0: Mentrestant, Veneçuela afronta el cinquè dia des que dos terratrèmols van sacsejar al nord del país, i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats del país no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa a 138 els desapareguts desapareguts i augmenta a 17 els morts, tot i que sota la runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
12: Hola, bon dia. Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els dos terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
13: La rèplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecinos, como venezolanos que somos. En estos momentos pues tenemos que estar más unidos que nunca.
14: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
12: La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de La Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana, és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem cap a Caracas, a Veneçuela, per saber quina és la situació. Mentrestant, encara més coses de la informació internacional. Doble pausa a les hostilitats i les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que manté en la incertesa el memoràndum d'entesa. Després d'un cap de setmana d'enfrontaments entre les dues parts, les armes s'han aturat en un pacte no escrit ni confirmat oficialment per cap dels dos governs, Albert Manyà.
2: Alguns mitjans remarquen que la pausa en els combats és momentània, en una evidència de la fragilitat de l'acord. La represa de les negociacions per part dels equips tècnics encara és més confusa. Donald Trump acaba d'anunciar a la seva xarxa social que Teheran els ha demanat una trobada i es farà demà a Doha. Però al llarg del matí, el viceministre d'Afers Estrangers iranià ha negat que hi hagi cap contacte previst al llarg d'aquesta setmana. Mentrestant, el president iranià, Masoud Pezeshkian, preveu recuperar 6.000 milions de dòlars bloquejats a Qatar.
0: Qui sí que manté contacte són l'Iran i Oman.
2: Sí, s'han fet el sultanat per estudiar la gestió de l'estret d'Hormuz, situat entre els dos països i peça clau del conflicte. L'Iran reclama cobrar un peatge als vaixells, un fet inèdit fins ara, i les autoritats d'Oman a priori no en són partidàries i voldrien garantir el dret de pas al trànsit marítim internacional.
0: I el Pakistan intensifica la seva campanya contra els talibans i, de retruc, contra els afganesos. A partir d'ara es detindrà tots els afganesos que siguin al país sense visat. A més, han abatut 30 insurgents talibans i desenes de civils en diverses ofensives armades, Cèlia Cernades.
15: La detenció dels afganesos sense visat pot afectar potencialment milers de ciutadans d'aquest país que han de renovar el seu estatus migratori. La nova directiva, que s'ha filtrat avui, se suma a les repatriacions forçoses d'afganesos que ha fet el Pakistan els últims anys, sobretot des del retorn al poder dels islamistes el 2021. El Pakistan acusa, de fet, el règim talibà del país veí de l'Afganistan d'incentivar les accions terroristes en el seu territori, tot i que els talibans ho neguen. Aquesta matinada, per exemple, un atac contra un camp paramilitar a Karachi, el Pakistan ha deixat desenes de morts. En represàlies, Islamabad també ha ordenat bombardejar l'Afganistan i ha mort prop de 40 civils i una trentena d'insurgents, segons els talibans. Aquest és el testimoni d'un civil.
16: Eren cap a 11:45 de la nit. Tothom dormia quan va arribar l'avió i va començar a atacar aquesta casa. Dins de la casa hi havia nens, dones, homes i gent gran. Tots dormien.
15: Quatre dècades de conflicte a l'Afganistan i el retorn dels talibans han forçat el desplaçament de milions de persones. L'hostilitat al Pakistan, però, ha fet que més de 2 milions de civils hagin tornat a l'Afganistan, segons l'ONU, intensificant així la crisi humanitària que viu el país. Es calcula que ara dins del Pakistan queden aproximadament 1 milió d'afganesos.
0: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i, en tornar, li sentirem la veu, molt poquet, però li sentirem a Gertrudis, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Catalunya migdia. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
18: Black Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Aquest estiu, la gran pregunta és...
20: híbrid o elèctric?
19: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Cort Inglés.
23: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
24: Molt bé.
23: Arribarem a tot?
24: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
25: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
26: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Cort Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Cort Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
27: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya migdia.
0: Passant gairebé 2:45. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar al Senat a la comissió d'investigació de la CEPI, on el Partit Popular l'ha citat per demanar-li explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. Gertrudis Alcázar està també investigada al cas del rescat de Plus Ultra, pendent encara de declarar davant del jutge, i per això ha dit que guardava silenci seguint els consells del seu advocat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
29: Bon dia. La secretària de Zapatero, que fa 25 anys que treballa amb ell, ha arribat acompanyada per membres del PSOE i també pel seu lletrat, i ha parlat només uns segons per justificar per què no pensava respondre cap pregunta.
30: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
29: Els senadors han estat, per tant, dues hores fent preguntes, totes han quedat en l'aire. El PP l'ha interrogat sobre qui paga la seva defensa, si sap l'origen de les joies que es van trobar al despatx durant el registre on hi era precisament ella, i ja l'han advertit que la tornaran a citar. María del Rocío Dibar, senadora popular.
31: Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
29: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada suposadament en el rescat de Plus Ultra. Calama ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge.
0: I seguim amb tu, Tània, perquè en un altre cas que afecta també el PSOE, el cas Leire Díez, l'empresària Carmen Pano ha ratificat davant del jutge la versió que ja va donar la policia. Ha dit que l'advocada de Coldo García la va intentar comprar perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE a Madrid, al carrer de Ferraz.
29: Sí, avui tant ella com el seu xofer declaraven com a testimonis, i segons fonts jurídiques han dit que l'advocada de Coldo García els va oferir 250.000 euros si davant del jutge negaven que havien portat bosses amb diners en efectiu a Ferraz. Segons el seu testimoni, però, van rebutjar l'oferta. Segons sostenen, l'advocada, que s'ha querellat contra ells, els va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era, i cito literal, per salvar el cul a Ábalos i Coldo.
0: No deixem la política, perquè Junts per Catalunya nega un acostament amb el Partit Popular i avisa a Alberto Núñez Feijóo que no es pot girar full a Catalunya. Les esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars, Jordi Corbalán.
3: Sí, en una entrevista a TV3 aquest matí, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha insistit a demanar al PSOE que mediti el pas al costat de Pedro Sánchez i ha replicat a Núñez Feijóo que no es pot deixar enrere el procés.
4: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
3: Sobre la relació amb Junts, el flamant secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, puntualitza.
5: I no es tracta de parlar d'aliances, ni de converses, ni de condicions, ni de concessions. Es tracta de parlar d'allò que necessita el nostre país, d'eleccions generals.
3: Les esquerres no pensen el mateix, avisen de les conseqüències d'un acostament entre Junts i el PP. Sentim Elisenda Alemany d'Esquerra i Navidal dels Comuns i Lluïsa Moret del PSC.
6: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
7: Si Junts vol que el Partit Popular i Vox governin, que ho diguin de forma clara i transparent i que deixin de marejar el personal amb sortides que són impossibles.
8: Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans.
3: El PSC demana a Feijóo que si de debò vol girar full a Catalunya, retiri els recursos del seu partit contra l'amnistia.
0: Doncs precisament Alberto Núñez Feijóo ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per poder guanyar vots a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Ràdio, Feijóo ha assegurat que Sánchez ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada Llei de Nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats del franquisme. Per la ministra portaveu, Elma Saiz, Feijóo està desesperat.
9: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
10: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
0: Més coses. L'entitat Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, alerta que l'educació a Catalunya ha entrat en una fase de cronificació dels mals resultats i de les desigualtats educatives. Així ho recull a l'anuari de l'educació que ha presentat avui i on atribueix aquesta situació a l'augment de la pobresa i a la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats, Sara Canyeté.
11: Sí, l'anuari mostra amb dades que l'origen social té un pes determinant en els resultats i les trajectòries educatives i que els alumnes pobres, que també són el grup que més creix, els va molt pitjor. Una situació que acaba afectant la qualitat del sistema educatiu en el seu conjunt. Des de l'entitat conclouen que cal més inversió i provar noves fórmules que millorin el finançament dels centres més complexos. Francesc Padró és un dels autors d'aquest anuari i és catedràtic de política educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
12: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
11: Entre les mesures que proposen hi ha doblar el nombre de docents addicionals que ja reben els centres d'alta i màxima complexitat, que els alumnes d'aquest centre rebin 2 o 3 hores setmanals de suport educatiu i augmentar en 8.000 les places de formació professional de grau bàsic que serveixen per frenar l'abandonament escolar prematur.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15 de la tarda. El Departament d'Interior autoritzarà l'ús de drons per millorar la seguretat a les platges de Tarragona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat a la presentació de la campanya de bany i després de l'accident ara fa uns dies on van morir 3 menors a la platja de la Rabassada. Departament d'Interior, Antoni Fortesa.
13: Serà sobretot a les roques i a les zones de difícil accés. És una de les novetats que es posaran en marxa aquest estiu mateix després d'una petició expressa de l'Ajuntament de Tarragona. Així ho ha apuntat la consellera Núria Parlon.
14: L'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron. No? Si des del departament no ens podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes.
13: La consellera ho ha anunciat durant la presentació de la campanya L'aigua fem equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat de la ciutadania.
0: La sega dels cereals, amb les temperatures extremes que hem tingut a les últimes campanyes, és una de les principals causes dels incendis forestals a Catalunya als estius. Segons la Diputació de Barcelona, que avui ha començat una prova pilot per reduir aquest risc, la meitat dels focs que hi ha a la demarcació al juny i al juliol comencen per accidents agrícoles relacionats precisament amb la sega. Rajadell, Montse Poblet.
2: Bon dia. Les setmanes que encara queden de sega serviran per provar els dos elements d'aquesta prova pilot. Els botons d'avís immediat, els equips d'emergència i els kits d'extinció ràpida que s'instal·laran als tractors. Aquest matí els hem vist funcionar els camps de blat encara per segar de Rajadell. El botó connecta via satèl·lit amb ADFs, agents rurals i bombers, geolocalitza l'indret on ha començat el foc i dona indicacions per arribar-hi. Sergi Puig, que té camps a la zona i que ja ha viscut el que és que se n'incendia un durant la sega, creu que serà molt útil.
15: Jo ja n'he ficat una vegada de foc, i aquells moments aquí truques. Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has de trucar al 112 en tenen dos minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
2: El segon element de la prova pilot són tres kits d'emergència que es penjaran al davant dels tractors que recullen el gra. Porten 450 litres d'aigua i una mànega amb la que el pagès pot mirar d'apagar el foc tan bon punt comenci. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros que majoritàriament aporta la Diputació de Barcelona.
0: I ja que parlem de focs, el detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres passat a Tiana, al Maresme, ha passat a disposició judicial i està en un centre de salut mental. Diversos testimonis van veure com el jove calava foc que va cremar una cinquantena d'hectàrees. Mataró, Marta Vallès.
16: Bon dia. L'incendi va començar divendres cap a 3:15 del matí i abans de 2 hores ja s'anunciava que s'havia detingut un home relacionat amb el foc forestal. Diversos testimonis haurien vist com encenia un dels punts del foc. Ahir va passar a disposició judicial, segons ens han confirmat els Mossos d'Esquadra, i ara està internat en un centre. Ho confirmava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon.
17: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
16: Per tant, haurà de tornar a compareixer davant els jutjats de Mataró. L'incendi a la zona de la Conreria, a la serralada de Marina, va cremar 50 hectàrees segons els agents forestals.
0: Les motos no podran circular pel voral de les carreteres a Catalunya per motius de seguretat. Tot i que la DGT ho ha autoritzat a tot l'Estat a partir del dia 1 d'octubre i en determinades situacions, el Servei Català de Trànsit en té l'última paraula i diu que a Catalunya no ho permetrà, Miquel Jarque.
18: No ho permetrà. Argumenta motius de seguretat i per les característiques de la xarxa viària catalana. La modificació aprovada pel govern espanyol estableix que es pot habilitar l'ús extraordinari del voral per la dreta per motocicletes en aquells trams que l'autoritat autonòmica acordi. S'ha de senyalitzar i la velocitat no pot ser superior a 30 km per hora. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha argumentat la negativa en declaracions

0: no entén la nostra llengua i les interaccions entre funcionaris i presos en català no arriben ni tan sols al 30%. Departament de Justícia, Cristian Roldán.
1: La iniciativa vol incidir tant en els interns com també en els treballadors de les presons del país. L'objectiu és augmentar la presència del català en el dia a dia dels centres penitenciaris. Ramon Espadalés, conseller de Justícia.
2: Travessar aquesta barrera, obrir la porta de l'aula i sortir el català, treure'l només d'un aprenentatge a l'aula perquè es visualitzi, perquè s'entengui, perquè es comprengui com un instrument positiu al servei, evidentment, de la reinserció.
1: A banda de grups de conversa i tallers de sensibilització per als treballadors, també es crearà la figura del referent lingüístic, una figura cabdal pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
3: Són un element fonamental per aconseguir que visualitzin que és clarament factible i que els ajudarà a millorar la seva qualitat de vida tant dins dels centres com un cop a sonar a l'exterior.
1: El pla s'allargarà fins al 2030 i s'aprovaran els acords de govern de demà.
0: Falta un minut per arribar a 2:45 de la tarda. Hi ha hagut un tiroteig al nord d'Alemanya amb diversos morts. Alguns mitjans apunten que hi ha 5 víctimes. Última hora des de Berlín amb el nostre corresponsal Jordi Regàs. Què en sabem? Bon dia.
4: Doncs sí, l'atac s'ha produït a un dels carrers del centre d'Stade, que és una petita ciutat de 50.000 habitants a l'oest d'Hamburg, i segons informacions policials hi hauria 5 morts per arma de foc i un detingut. L'atac s'ha produït pels voltants de la 1 del migdia en un centre de menors o prop d'un centre de menors. Són dades que encara s'han de confirmar. També la motivació de l'atac.
0: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des d'Alemanya, des de Berlín. De seguida que tinguem més dades, òbviament ho ampliarem, però aquest tiroteig amb 5 morts confirmats per la policia i un detingut que en principi seria l'autor dels trets. Amb aquesta notícia hem arribat a 2:45 de la tarda. A menys de 24 hores perquè acabi el període de regularització d'immigrants al govern espanyol, criticat per alguns líders europeus, els experts consideren que hi ha el risc que altres governs no impulsi processos semblants per l'accentuada polarització del debat social entre els partidaris i els detractors de la mesura. És un dels temes que es tracta al Congrés Internacional sobre Migracions que comença aquesta tarda a Girona. Núria Peraire.
5: Hola, bon dia. Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
6: Es un discurso, por supuesto, que está polarizando a la sociedad y eso es lo primero que vemos, que de repente hay varios temas, y no me refiero simplemente al tema de la migración, que genera mucho más controversia a nivel social. Y esto, desde luego, no ayuda a crear sociedades más inclusivas.
5: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
7: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
5: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: I abans de la publicitat, tornem a la informació internacional perquè Andy Burnham planifica un govern britànic descentralitzat per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, al nord d'Anglaterra, en el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. El probable successor ha proposat recuperar els valors laboristes intervenint al mercat, però sense posar en risc les finances públiques ni la despesa en defensa. Una intervenció enfocada a guanyar-se l'opinió pública i, sobretot, els seus diputats. Londres, Quim Olivares, bon dia.
8: Hola, bon dia. Qui serà probablement el proper primer ministre britànic defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a Manchester, al nord del país, per guanyar en eficàcia. Andy Burnham ha promès això.
9: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
8: From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Ha promès millorar el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
9: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat. Let's make it happen.
8: En el seu primer discurs des que l'exalcalde de Manchester va ser reelegit diputat al Parlament de Londres a mitjans d'aquest mes, també ha promès una política de reindustrialització, un programa de construcció d'habitatge públic i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més

0: control públic, tot sense trencar la disciplina fiscal.
1: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
2: Catalunya migdia.
3: Precisió, qualitat de materials, exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver ens llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Oh! Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Catalunya migdia.
1: Passant gairebé 5 minuts a 2:15. Heads above your heads, now! You stay! L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, el GTA 6, es prepara pel seu llançament el 19 de novembre i es prepara amb una campanya de reserves que promet batre tots els rècords de vendes. L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà un disc, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús, Montse Camps. Montse Mas.
9: Hola, si la saga de Rockstar Games ja suma 470 milions de vendes, la meitat de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. Per això, molts analistes preveuen que el GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, i també provocar fins i tot absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador del Generació Digital.
10: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo, això no és cap secret. És un joc molt esperat, és una obra de ficció potentíssima, i jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
9: La producció només per a consoles no inclourà cap disc de lectura, només un codi de descàrrega, i això, afegeix García, pot marcar el futur del format físic.
10: Tu no el pots deixar a un amic, per exemple, quan te l'hagis passat no el pots regalar, no pots revendre'l per segona mà, tot això ho perds, perquè com queda vinculat a la teva consola, és només per tu. I clar, per Rockstar Games és una jugada mestra, no? Els videojocs digitals ja són el 80% o més del consum de videojocs. En el cas de Grand Theft Auto 6, si ja estava molt malament el suport físic, ara ja està directament per enterrar-lo.
9: El joc, una història d'amor i crim, estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana.
1: Doncs fins que no arribi el GTA, insistim, el 19 de novembre, tot i que ara ja l'heu de pre-reservar, altres coses que trigarem menys a veure. Aquest vespre arrenca la 50a edició del Festival Grec de Barcelona amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, amb música de Kurt Weill. Valeria Obereda.
11: És una de les obres capdals del segle XX, una sàtira del capitalisme, les relacions de poder i la moral i la hipocresia de la burgesia. Amb traducció de Marc Rossic i direcció musical de Dani Espasa, l'obra compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albert, Míriam Muclés, Eduard Farelo, Marta Bernal, Júlia Trullol i Roc Bernadí. És el primer dels 99 espectacles del Grec, que fins l'agost omplirà de propostes escèniques la ciutat amb l'objectiu de rellegir el passat i imaginar el futur. Després, l'òpera de Tres Rals es podrà veure al Teatre Lliure.
1: Doncs vinga, arriben els festivals d'estiu, com també les festes majors. I és que avui és Sant Pere, dia gran de la Festa Major de Reus, al Baix Camp, una celebració que ve marcada enguany també per l'any Gaudí. Tarragona, Manel Sastre.
12: Els encarregats d'encendre la tronada d'aquest matí han estat els Amics de Gaudí. Aquest és un acte més per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc, segons explicava Daniel Requesens, regidor de Cultura.
13: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
12: Tot això passa després que ahir els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, les completes de la tarda, la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bus reliquiari fins a la plaça del Mercadal, i una tronada extraordinària. Avui, a partir de 8:15, processó solemne de Sant Pere que ha d'acabar amb l'última tronada de la festa d'enguany.
1: I més música? Potser mai sabrem del cert si valor no va. Aquest que sentim, la Ludwig Band, però també Maria Jaume o el Petit de Calaril, estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns que ve es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona Margarriga.
14: Entre les 10 finalistes hi ha aquest Enganyar-te de la Ludwig Band, Festa i Drama de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria del Petit de Calaril, El forner de l'Osa, La volta al món d'Adam Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Moria el branch, de Fetus. També Balcons i cavalls, de Gavina MP3, i Al·lèrgiques al pol·len, Non, non, non, de Magalí Sare, i Terra de guapes, de Sandra Montfort. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci i Bertrana. És l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol promoure la difusió de la música en català.
1: I si voleu mirar la tele... Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods! 25 anys després que s'estrenés Una rossa molt legal, Prime Video estrena la seva prequela, la sèrie Elle, que és el nom de la protagonista. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la producció original de Filmin, Millennial Mal.
14: A Una rossa molt legal, el personatge interpretat per Reese Witherspoon lidiava amb la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rossa no és incompatible amb ser intel·ligent. Ara, a partir de dimecres, sabrem com li va anar a l'institut a una noia pija que ve de Los Angeles i es trasllada al Seattle Grunge dels 90. Demà arriba a Filmin, Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i Que m'hi han besado, on la protagonista és una dona a l'atur als 40 que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per error. A Movistar Plus s'estrena dijous la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per Patrick Dempsey, el doctor Shepherd d'Anatomia de Grey, el doctor Macizo, li deien, que aquí es passa, aquí és un assassí professional amb Alzheimer.
1: Fet altres coses, eh?
14: Sí, també, però li va quedar aquest nom.
1: Sí, sí, és veritat.
14: I per acabar, una pel·lícula d'estrena aquesta setmana, la tercera part de Enola Holmes a Netflix, on Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things, és la germana de Sherlock Holmes.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda i fins llavors la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Molt centrats amb el Mundial de Futbol, que entra ja en la seva fase decisiva.
15: Perquè arriben les eliminatòries directes, partits de caixa o faixa. Ja és...

0: grups, ahir van començar els setzens a final i avui és una de les jornades més destacades d'aquests setzens. Tres de les grans seleccions es juguen seguir al Mundial i dels tres partits segurament destaca el que juga a les 7 de la tarda Roger Bosà, enviat especial al Mundial. Estem parlant del Brasil-Japó.
1: Precisar les moltes coses, menta, el cor...
0: Aquest era Ancelotti, que té ganes de parlar, però abans sentim el Roger Bosà des del Brasil, des de seguint el Mundial dels Estats Units.
2: Sí, deia que és un dels grans partits, aquest Brasil-Japó. Avui a les 7 de la tarda, partit que juga a Houston. Brasil, que parteix com a favorit, però a la vegada té la pressió de confirmar que és una de les candidates a guanyar aquest Mundial, una selecció que ha anat de menys a més, podríem dir, i un partit en el qual encara no hi serà Rafinha, que s'està recuperant de les seves molèsties. Pot ser un partit trampa perquè el Japó és una de les més competitives d'aquest torneig, una de les revelacions del Mundial. No ha perdut cap partit a la fase de grups, això sí, té la baixa de Takekubo, que està lesionat i que és una baixa important a la selecció japonesa. En tot cas, a la concentració del Brasil, Carlo Ancelotti té molt clar què necessiten per afrontar aquest primer cara o creu.
1: Moltes coses, mente, el corazón també, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ten confianza. Los últimos dos juegos salieron bien.
0: Bé, doncs aquest partit és un dels que seguirà el Roger Arbusà, un dels destacats del que juga avui, d'aquests tres partits. Ara parlem amb tu d'un altre enfrontament en presència blaugrana, però abans un altre partit que juga a 11:15. És el partit d'Alemanya, que sembla la favorita contra Paraguai, que arriba als setzens amb un ambient Marcos García enrarit.
3: Sí, a la prèvia Julian Nagelsmann no ha volgut donar pistes sobre si l'ensopegada Alemanya contra l'Equador l'empenya a fer canvis a l'11 titular. Els companys de la premsa d'Alemanya preveuen que Nagelsmann mantingui la columna vertebral en defensa del seu equip més, Sané, Musiala, Wirtz i Havertz en atac. A priori, doncs, Alemanya, com dius, sembla molt superior a Paraguai, que a més arriba al partit envoltat de crítiques. 4 punts en 3 partits, només 2 gols a favor, 4 en contra per la selecció de Gustavo Alfaro. El seleccionador paraguaià diu que té mèrit ja haver passat ronda i admet que Alemanya és superior. El sentim i també després un exemple d'aquesta crítica que ha rebut a les darreres hores, la del mític porter paraguaià i analista José Luis Chilavert.
4: Reconocerse inferior no es sentirme inferior, porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay.
5: Yo quiero ver si Paraguay está preparado para un proceso, si está preparado para resistir un mal mundial.
6: Él es el personaje que no sabe nada de fútbol. Él lo único que sabe hacer es hablar. Yo, si estaría ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos. Porque ¿con qué cara le mira al grupo? Si nos tocaría jugar a Alemania, entonces no nos vamos a presentar.
3: Lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos, diu Chilavert sobre el seleccionador paraguai. Imagina't quin és l'ambient. A 11:15, hora catalana, al Gillette Stadium de Boston, Alemanya-Paraguai.
0: I l'altre partit destacat de la jornada d'avui, Arbusà, el que dèiem, un altre partit en presència blaugrana, Països Baixos-Marroc.
2: Sí, són dues seleccions cridades a arribar al lluny. Els Països Baixos, amb el blaugrana Frenkie de Jong, serà el primer jugador del Barça que veurem en aquests setzens de final contra una selecció que ja no és una revelació i que té una arma catalana, que és Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa i que ha marcat en els 3 partits d'aquesta fase de grups. El Marroc és un equip temible, també fa respecte a Ronald Koeman, el seleccionador dels Països Baixos, que creu que potser és un partit que per ser uns setzens de final doncs arriba massa aviat.
7: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
2: Aquest partit a les 3 de la matinada jugarà Monterrey, qui guanyi jugarà 8ens contra el Canadà, que ahir va fer història, mai abans havia passat d'una fase de grups d'un Mundial. Ahir es va plantar 8ens, guanyant a 16ens contra Sud-àfrica, va ser el primer partit d'aquests 16ens de final, ho va fer el temps afegit, 0-1, va guanyar el Canadà amb un gol final d'Eustaquio. Per cert, un partit que el Canadà, que és anfitrió, no va jugar al seu país, perquè havia quedat segona del seu grup, per tant va haver de marxar i aquest partit el va jugar a Los Angeles.
0: Ja, i precisament aquesta dada, Josep Gaya, fa que es converteixi el Canadà en el primer combinat anfitrió que es classifica d'aquesta manera, jugant fora de casa.
8: Sí, el Canadà ha estat la primera selecció de tota la història d'un Mundial que ha jugat un partit com a visitant sent anfitriona. I això perquè aquest és el primer Mundial amb triple seu, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Per poder jugar els seus partits com a local, Mèxic i el Canadà havien de ser primeres de grup, però el conjunt canadenc ha estat l'únic que no ho ha fet. D'aquí que s'hagin vist obligats a jugar el partit de 700 fora de casa, al SoFi Stadium de Califòrnia. Possiblement aquest no serà l'únic cas d'una selecció que jugui fora de casa, ja que si Mèxic arriba a quarts de final, també haurà de disputar tots els seus propers partits com a visitant. Els Estats Units serà l'únic dels tres països organitzadors que podrà jugar tots els seus partits com a local, perquè a diferència de Mèxic i el Canadà, és la principal anfitriona.
0: I a tot això, Arbusa, la selecció espanyola, que reperen avui la feina i al Tot Costa tenen protagonista especial.
2: Sí, Pau Cubarsí avui passarà pels micròfons del Tot Costa. Aquí a Chattanooga podrem parlar amb el central del Barça, un dels millors jugadors o el millor jugador de la selecció espanyola en aquesta fase de grups. Com deies, ahir la selecció espanyola va descansar, avui torna a la feina aquesta tarda, aquest matí, aquí a Chattanooga, pendents també de Nico Williams, que no podrà jugar dijous al partit de 700 contra Àustria, a Los Angeles, i veurem si el tornem a veure en aquest Mundial. En canvi, dijous sí que podríem tornar a veure Dani Olmo a l'11 titular. És un dels canvis que podria fer Luis de la Fuente. Ja sabeu que l'altre dia contra l'Uruguai va jugar Mikel Merino, doncs podria jugar Dani Olmo aquest dijous, aquest partit de 700 a la mitja punta de la selecció espanyola.
0: I deixant el Mundial de banda, el Barça, dies claus per al tancament de l'exercici econòmic i per la presa de possessió de la nova Junta de Joan Laporta. Demà 30 de juny la Junta ha d'haver fet els deures econòmics. Què queda pendent de tancar, Ramon Salmurri?
9: Mira, un parell d'operacions, Laia, un parell de noms damunt la taula. El primer, d'una banda, concretar la renovació d'Andreas Christensen, que signarà un contracte amb el Barça. Ja està tot acordat verbalment amb el futbolista i amb el seu entorn. Un contracte per les dues properes pròximes temporades. Recorda que Christensen es va lesionar del genoll aquesta passada temporada i el Barça va decidir oferir aquesta renovació al futbolista, una renovació que serà finalment per dues temporades. I l'altra operació és concretar la sortida d'Ansu Fati al Mónaco, equip on ha jugat cedit. El Mónaco vol exercir l'opció de compra d'11 milions d'euros i és una operació que el Barça vol enllestir ja per poder, com deies tu, encabir-la dins l'exercici econòmic de la temporada actual, una temporada que tancarà Rafael Juste com a president, però que a partir de dimecres serà el torn de Joan Laporta en el seu retorn a la presidència del club. Dimecres serà l'acte de presa de possessió de Joan Laporta i la seva nova junta directiva, un acte que està previst per dimecres al migdia.
0: I un altre dels temes pendents és la sortida de Marc-André Ter Stegen, Salmo.
9: Va agafant força l'opció de l'Ajax. Negociacions en marxa entre el Barça, l'Ajax i el jugador de cara a la cessió de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen vol jugar a l'Ajax, però aquí, com bé saps, hi ha un problema, i és un problema que no és menor, i és el salari del futbolista. Com en el cas del Girona, el Barça és conscient que haurà d'assumir una part del salari del jugador. Veurem quina part està disposada a assumir el Barça, quina part pot assumir l'Ajax i si Ter Stegen està disposat a renunciar o no a una part del seu salari.
0: Un altre nom propi és el de Robert Lewandowski, ja triat destí i no és l'Aràbia Saudita.
9: La MLS, Chicago Fire, finalment Robert Lewandowski s'ha decidit per jugar a la Lliga Nord-Americana. Ja fa uns dies que va visitar les instal·lacions i la ciutat de Chicago, el van començar i finalment ha decidit acceptar la proposta de la MLS.
0: I dos apunts més amb tu, Salmo, un de la samarreta del Barça i un altre de la pretemporada.
9: La samarreta es farà demà, la presentació oficial de la samarreta d'aquesta propera temporada, amb una principal novetat, el logo de la Fundació del Futbol Club Barcelona, que substitueix el logo d'ACNUR, i una samarreta que el Barça utilitzarà en el primer amistós del dia 24 de juliol, a porta tancada a la Ciutat Esportiva contra l'Europa.
0: Doncs avui també s'ha confirmat un altre amistós, en aquest cas no del Barça, sinó del Girona. A la segona divisió s'enfrontarà l'Alavés el pròxim 25 de juliol, i el partit es jugarà al Royal Albert Training Center, a les Preses, a la Garrotxa, que és on els gironins en la pretemporada. Farem ara una pausa i després... explicarem i sentirem de nou aquesta alegria de Marcel Camproví i el seu equip al Campionat d'Espanya de Ciclisme.
10: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
12: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
13: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
11: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
13: Entrades a Teatre Poliorama. Com.
14: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
15: Ho veus? L'any i anys. Això és molt nostre.
16: Molt.
15: Tan nostre com dir... Posarem llum?
16: A la foscor.
15: O com dir... Aventureres? Aventurers?
16: Ens hi apuntem o què?
15: Què dius?
16: Saps que és molt nostre, també?
17: Sou molt bona gent!
18: Xxt, silenci.
16: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
15: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
15: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
16: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
15: Molt nostre.
20: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
21: Sí.
20: I després a ca la meva mare, Olot.
21: Mm-hmm.
20: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
21: Molt bé.
20: Arribarem a tot?
21: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
22: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
23: Catalunya migdia.
0: Set minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme falten 5 dies perquè arrenqui el Tour de França a Catalunya i els equips comencen a confirmar els ciclistes participants. Isaac Vilalta, mentre que aquest cap de setmana, Isaac, s'han completat els campionats d'Espanya de ciclisme i el resultat final per als ciclistes catalans ha estat excepcional.
24: Exactament, amb Mireia Benito fent doblet amb la crono i la ruta i ahir amb la victòria de Marcel Camprubí en la prova de ruta elit. El ciclista barceloní es va imposar al final a un altre català, Joel Nicolau. L'hora al campionat d'Espanya representa més la primera victòria com a professional de Camprubí.
25: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ella ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la seguida. Respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
24: Paula Blasi, adolorida després de caure quan s'entrenava, no va disputar la prova en ruta que va guanyar Mireia Benito. D'altra banda, els diferents equips van confirmant els corredors que disputaran el Tour. Com vam avançar a Catalunya Ràdio, Marc Soler no hi serà. A Pogacar l'acompanyaran Del Toro, Yates, Velens, Magnolti, Groscharner, Pòlit i Vermeers. També ha confirmat el seu equip el Caja Rural, que disputarà el Tour amb dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau, i el neerlandès resident a la Garrotxa, Àlex Molenar. Queda fora de l'equip el lleidatà Jan Castelló.
0: Motor, Marc Márquez passa satisfactòriament el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, un dels pitjors circuits segons el seu estat físic actual. A MotoGP, Assen ens ha deixat una cursa llarga en què van passar moltes coses i amb un canvi de líder, Damià Aguilar.
26: Marc Márquez va arribar a Assen a 40 punts de Marco Bezzecchi i se'n va a 40 punts de Jorge Martín. Marc Márquez havia apostat per un pneumàtic tou al darrere que li va permetre mantenir-se entre els més ràpids al principi i mirar de gestionar les darreres 10 voltes per acabar cinquè. És el propòsit que tenia. Només que un incident de cursa amb Fabio Di Gianantonio, que segons el Trova Cervera els comissaris no van penalitzar bé, el va acabar situant setè a la meta. Ara bé, veient com estava el circuit neerlandès, millor dit, les seves escapatòries, Marc Márquez ha volgut valorar, sobretot, haver evitat les lesions als Països Baixos.
27: He salido de Holanda sin lesiones, esto es lo que buscaba en este circuito, porque se ha visto este fin de semana que el piloto que se caía y entraba en la grava. Yo ya me quejé el año pasado, que aquí la grava no está bien. Hoy a Bezzecchi le ha pasado lo mismo, entonces lo entendí el viernes así y dije, quiero salir de aquí sin lesiones y así lo he hecho.
26: Primera victòria de Yogura al Mundial, primera victòria d'un japonès amb 22 anys. Bezzecchi a l'hospital, però miraculosament sense fractures. Jorge Martín, nou líder. Àlex Márquez, cinquè, un gran resultat. I Marc Márquez, setè, que segueix en el seu mode remuntada. I la setmana que ve, darrera parada abans de vacances. Gran Premi d'Alemanya, allà on Marc Márquez ha guanyat 9 vegades a MotoGP. Si divendres va pressionar Bezzecchi dient que Assen havia de guanyar els 37 punts, al Sachsenring tots el pressionaran a ell dient que ha de guanyar els 37 punts.
0: I seguim parlant de motor, el Mundial de Fórmula 1, victòria pel britànic George Russell al Gran Premi d'Àustria, en un Mundial que no s'atura les pròximes setmanes.
1: George Russell ha sortit campió per segona vegada aquesta temporada, després d'imposar-se a Max Verstappen, segon, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, tercer en aquest Gran Premi. Amb aquesta victòria, el pilot britànic és segon a la classificació general, després d'avançar Lewis Hamilton, i se situa a 40 punts del seu company d'equip, Antonelli, líder de la competició. Aquesta victòria destaca una setmana més el domini de Mercedes en aquest campionat i és el setè dels 8 grans premis que s'endú l'escuderia alemanya aquesta temporada. Aquest proper cap de setmana el Regne Unit acollirà el Gran Premi de Silverstone que, a més, comptarà amb una carrera en format sprint, la quarta d'aquesta temporada.
0: I en bàsquet acaba la temporada oficial, s'intensifiquen els moviments de mercat i avui, en aquestes pròximes hores, el focus el tenen Ernest Macià, el Barça i el Madrid.
3: Sí, perquè el Madrid es planteja si destituir avui mateix Sergio Scariolo. El diari Marca assegura que això podria passar aquesta tarda, i a Can Barça una veu nova que transmet il·lusió per vestir de blaugrana, la de Moses Wright, un dels pivots de l'Eurolliga d'aquest any, que confirma a una televisió grega ahir en un torneig de 3x3 que està encantat i, a més, és la manera d'oficialitzar aquest fitxatge pel Futbol Club Barcelona.
4: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanquen bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
3: Moses Wright, de fet, de mitjana 13 punts i 7 rebots aquesta temporada amb els Alguiris, n'ha fet una valoració de 18 per partit, una de les millors de l'Eurolliga.
0: I d'altra banda, Ernest, Catalunya i el Regne Unit, que es van enfrontar ahir al Congost en un partit que la selecció feia 3 anys que no jugava.
3: I Catalunya, que dominava de 7 al descans, va acabar perdent 76-78 amb una selecció on els jugadors convocats, alguns d'ells, no van poder vestir de curt perquè la Federació Espanyola no els va deixar. Són Oriola, Bassas, Parra, Paulí i Villar, i no els va deixar perquè avui la selecció espanyola obre les finestres FIBA.
0: I Marcos García, acabem de rebre un comunicat de la Lliga Femenina de Futbol amb bones notícies per la Lliga.
5: Sí, l'Assemblea de la Lliga F, per 2/3 dels vots, aprova la inversió del grup de Pau Gasol, inversió de 55 milions d'euros en les properes 4 temporades del grup Gasol 16 Ventures, que és la via inversora de Pau Gasol. Per fer què? Per desenvolupar l'estructura comercial de la Lliga F i, segons diuen, creixement, professionalitat i expansió internacional del futbol femení professional. Avancen roda de premsa per demà, però de moment aquest és el comunicat de la Lliga F. 55 milions d'inversió del grup Pau Gasol les properes 4 temporades.
0: Doncs tot el que sigui que creixi la inversió en la Lliga Femenina de Futbol són bones notícies per la competició. Marta García, acabem amb algun altre punt del dia.
6: Mercat, concretament el d'hoquei patins, perquè Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. L'argentí de 24 anys ve del Pons Lleida, equip amb el que ha disputat 3 temporades en l'hoquei Lliga, i esta última, en condició de cedit, ha sigut el pitxitxi de la Lliga amb 26 gols.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 tot costa, amb l'entrevista al jugador del Barça, Pau Cubarsí, i a les 11, com cada dia durant aquest Mundial, el Club de la Mitjanit, especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
5: Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: with me one more time.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
2: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
4: Calafell Ràdio.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.
1: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció, que el temps no corri pressa perquè així surti millor.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Ferran Boquer.
2: Salutacions, benvinguts, ben trobats a l'informatiu de Calafell Ràdio. Avui som a dilluns 29 de juliol, Sant Pere, festiu local de Calafell.
1: L'informatiu.
2: Últim dia, avui dilluns, de la festa major del nucli de la platja de Calafell. Avui se celebra, com dèiem, la festivitat del seu patró, Sant Pere. Durant aquest cap de setmana s'ha celebrat el gruix de les activitats més destacades. Correfocs, cercaviles, concerts, balls, activitats infantils, concursos populars, el piro musical i moltes altres propostes que han omplert els carrers coincidint en un cap de setmana d'inicis d'estiu, amb molta ocupació de visitants i de segones residències. El bon temps i les ganes de festa major han afavorit que s'hagi comptat amb molta participació. De seguida en fem la valoració, abans us avancem en titulars, altres continguts d'aquest informatiu. Calafell ja compta amb els nous semàfors a la C31. Es troben a la zona comercial de Masmel. Comencen en breu les activitats infantils a les biblioteques de Calafell. Seran principalment el mes de juliol i agost i és necessari fer inscripció prèvia. L'empresa Saint-Gobain i els seus treballadors acorden el trasllat de la planta de Devisa del Vendrell a l'Arboç. La plantilla mantindrà les condicions laborals i l'empresa invertirà en una línia de producció d'extrusió. El Tour de França afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot la Nacional 340 i la C31 diumenge vinent. S'aixecarà el peatge de la C32 durant l'etapa de Tarragona-Barcelona i es reforçaran línies ferroviàries el cap de setmana. I el sector turístic de Tarragona rep amb els braços oberts el Tour de França, però en relativitza l'impacte econòmic. Els empresaris valoren la imatge i posicionament que donarà la prova, malgrat pensen que no els aportarà gaires ingressos. El titular esportiu amb el David Burillo.
3: Avui ens acompanya la Glòria Negra, membre del grup de gitanes, amb qui parlarem dels assajos, la preparació física que requereixen les danses, del treball en equip que hi ha darrere de cada actuació i dels reptes que afronten ara que arriba una de les èpoques més intenses de l'any per a la colla.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius.
2: Com us dèiem fa un moment al començar aquest informatiu, avui dilluns és l'últim dia de la festa major del nucli de la platja de Calafell. A més, avui se celebra el dia de la festivitat del seu patró Sant Pere i és festiu local al municipi. Durant aquest cap de setmana s'ha celebrat el gruix de les activitats més destacades, moltes propostes que han omplert els carrers coincidint amb un cap de setmana d'inicis d'estiu, amb molta ocupació de visitants i segones residències. El bon temps i les ganes de festa major han afavorit que s'hagi comptat amb molta participació. Les cercaviles d'aquest dissabte per la tarda, la tradicional i la gegantera, han sorprès a moltes persones, complien el passeig marítim de la platja de Calafell i també els banyistes. A la cercavila tradicional, amb la cultura popular d'entitats del municipi i en pres part, el drac Espurna, amb les espurnetes de Calafell, l'associació Som de Samba, els capgrossos de Calafell i els grups de la Unió Artística de Calafell. Són el ball de panderetes, el ball de bastons, tant infantil com adult, el ball de gitanes i també les tirantinaires. La Glòria Negra és membre de la Unió Artística i ens feia una valoració.
4: Bueno, cada grup ha preparat els seus balls, tenim marcades unes quantes parades, tenim els balls finals a la plaça Manila, sortim tota la colla, tots els grups de bastons, surt també panderetes, els més petitets, gitanes, bastons, i bé, molt contents, molt emocionats, amb molta calor, però bé, a tope. Mm. Bueno, per exemple, jo que sóc gitana, en el cas de la gitana sí que hem preparat una mica més perquè al ser un ball parlat fem una part de teatre, llavors vam augmentar una mica els assajos. La resta de colles sé que els bastons juvenils han assajat pel poble i bueno, segur que cada grup s'ha preparat molt per aquesta cercavila. Bé, molt emocionat, sempre és el nostre moment. Preparem tot l'hivern per ballar les cercaviles, aquesta és la primera. Ja venim de fer tots els actes de les festes majors la majoria de la gent i bé, aportant el nostre granet de sorra amb aquesta festa major.
2: L'altra cercavila que no hi pot faltar a les festes majors del nostre municipi és la cercavila gegantera. La d'enguany ha desfilat també pel passeig marítim en una tarda molt concorreguda i han participat les colles geganteres de Clariana, de Canyelles, Vilaseca, Vilanova del Camí, Sant Sadurní d'Anoia i l'anfitriona, la de Calafell. Hem parlat també amb el seu responsable, el David Torregrossa.
5: Bueno, hem preparat una trobada ja entera de, amb 6 colles de fora. Aquest any hem canviat l'horari, els anys anteriors començàvem sobre les 6 de la tarda, 5 de l'inici, aquest any hem canviat a les 7, però és que res per la color i a part com n'hi ha els edificis i això, tot com una mica més de la sombra i se pot anar millor. Bueno, aquest any venen els de Fraga, que és una colla, diguéssim, de fora d'aquí de Catalunya, que venen d'allà, i aquest any, diguéssim, som tranquil·lament perquè dintre de 2 anys fem els 25 anys del Gegants Nou i farem una trobada molt més gran amb gent, colles de diferents puestos de Catalunya i d'Espanya i de fora d'Europa també.
2: Ja sabeu que la programació de Festa Major la formen les activitats que organitza l'Ajuntament de Calafell i que estan complementades per les del col·lectiu dels Esgangalats i dels Faterols. Del diumenge per la tarda no volem deixar de destacar la benvinguda al Territori Popet i la 8ª estirada de corda entre nuclis a càrrec d'aquestes entitats. És de les activitats més multitudinàries i amb més participació. La valoració del col·lectiu dels Esgangalats i de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell, us oferirem aquestes declaracions, aquestes valoracions en pròximes edicions d'aquests serveis informatius. A les nostres xarxes socials, a l'Instagram i al Facebook de Calafell Ràdio, calafell.tv, trobareu diferents i variats vídeos que recullen molts moments i activitats d'aquesta festa major.
1: Les notícies de Calafell.
2: I la Festa Major de Sant Pere continua, finalitza aquest dilluns amb una jornada marcada pels actes tradicionals i les propostes per tots els públics. La programació inclou el tradicional toc de matinades a càrrec dels grallers de Calafell i l'ofici solemne en honor a Sant Pere, patró dels pescadors. Entre els actes institucionals destaca també la hissada de la bandera blava 2026 davant de la confraria de pescadors, seguida d'una exhibició del bot salvavides. La cultura popular pren protagonista amb la benedicció i la cercavila del Pa Beneït, que recorre els carrers del nucli marítim amb l'acompanyament de la banda de timbals i gralles de Calafell i també amb els gegantons de la bota. La jornada es completa amb una festa familiar plena d'animació, música, confeti, bombolles i altres sorpreses a la plaça Alcalde Romeu i amb una nova ballada de sardanes a la plaça del Manila serà càrrec de la cobla mediterrània.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Esteu escoltant l'informatiu de Calafell Ràdio d'aquest dilluns 29 de juny de 2026. Anem per més qüestions al nostre municipi. La carretera C31, al seu pas per Calafell, ja disposa d'un nou conjunt semafòric a la zona de Masbel, on es concentren diversos comerços i l'escola Vilamar. Segons explica en Diari de Tarragona, el projecte ja estava previst pel Departament de Carreteres de la Generalitat des de l'any 2015 i ara s'han instal·lat els semàfors i s'hi ha habilitat un pas de vianants. Per aquest punt hi passen diàriament nombrosos veïns que es desplacen cap a les zones comercials, l'escola o la parada d'autobús. El semàfor regularà el pas dels vianants mitjançant un pulsador. La nova instal·lació ha de contribuir a millorar la seguretat viària. Tot i això, alguns veïns alerten que també podria provocar retencions, tal com ja passa amb els semàfors de Cubella situat també en aquesta mateixa C31. Aquesta carretera suporta un volum molt elevat del trànsit i ja es registren cues a pocs metres d'aquests nous semàfors, especialment a la rotonda de la Creu Roja. La instal·lació d'aquest conjunt semafòric ja estava prevista i, en principi, no està relacionada amb les actuacions que l'Ajuntament preveu realitzar en aquesta zona.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
2: I no ens movem del nostre municipi perquè les biblioteques de Calafell han preparat una àmplia programació d'activitats infantils per als mesos de juliol, agost i setembre. Totes les propostes començaran a partir de les 11 del matí i es repartiran entre les biblioteques Ventura Gasol, el nucli del poble, i la Casa Nova de Segur de Calafell, al Port. La programació arrencarà el 2 de juliol a la Biblioteca Casa Nova amb un taller de cianotípia a càrrec de Casa Magenta adreçat a infants a partir de 4 anys. El 9 de juliol, la Biblioteca Ventura Gasol acollirà el taller en anglès de Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio per nens i nenes de 5 a 10 anys. Les activitats continuaran el 13 de juliol amb el taller Fem Slime impartit per Cíntia Branco per infants a partir de 5 anys. La ciència també serà protagonista en dos tallers de Pendulum. El 23 de juliol, a la Biblioteca Ventura Gasol, es descobrirà el sorral magnètic, mentre que el 30 de juliol, a la Biblioteca Casa Nova del Port de Segur de Calafell, els participants experimentaran amb els líquids no newtonians. Ambdues activitats són per majors de 6 anys. Durant el mes d'agost, la programació començarà el dia 6 amb un taller per crear una gorra marbrejada a càrrec de Casa Magenta a la Biblioteca Ventura Gasol. I el dia 13, a la Biblioteca Casanova de Segur, oferirà una sessió de contes per nadons amb la botzina i l'espectacle Sons de Mar, pensada per infants de 0 a 4 anys. L'endemà, el 14 d'agost, Cíntia Branco dirigirà un taller per elaborar sorra màgica destinat a infants a partir de 6 anys i el dia 20 serà el torn de Montbí, amb un taller per crear un ambientador amb cera d'abella per a nens i nenes a partir de 5 anys. Les activitats continuaran el 26 d'agost a l'Aventura Gasol amb un taller per confeccionar un cavall i un unicorn de pal a càrrec de Cíntia Branco. I el 27 d'agost, Casa Nova, a la Biblioteca Asseguda Calafell, tornarà a acollir el taller en anglès de Magic Story Bag amb Isabella DiCaprio. I el 28 d'agost, la Biblioteca Ventura Gasol oferirà una nova sessió de contes per nadons amb la botzina, aquesta vegada amb l'espectacle Sons de nit. Finalment, la programació es tancarà el 3 de setembre amb un taller familiar de Montbí per elaborar flors amb cera d'abella que tindrà lloc a la Biblioteca Ventura Gasol. Les activitats són gratuïtes i ofereixen una proposta variada de creativitat, ciència, contes i aprenentatge en anglès perquè els més petits gaudeixin de l'estiu a les biblioteques de Calafell. Cal fer inscripció prèvia, ho podeu fer a través del WhatsApp 687-271-373. 687-271-373.
1: Les notícies del Baix Penedès.
2: Entrem a la plana comarcal. La direcció de Saint-Gobain, Securitas Espanya i la representació dels treballadors han signat l'acord que regula el trasllat de la planta de Devisa, situada al Vendrell, a les instal·lacions del municipi de l'Arboç, aquí al Baix Penedès. Segons ha informat aquest divendres, la companyia, el canvi d'ubicació es farà de manera gradual entre els mesos de juliol i novembre i els treballadors conservaran les seves condicions laborals i salarials. Aquest acord també preveu una inversió en la màquina EXL8 per adaptar-la a les necessitats actuals de producció i mantenir l'activitat d'extrusió a Espanya. La societat Saint-Gobain Devisa continuarà existint i mantindrà la titularitat de l'activitat i de la plantilla, mentre que l'únic canvi serà el centre físic de treball.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
2: Anem per altres notícies del nostre territori. Durant aquests dies, en aquest informatiu, us estem parlant de les afectacions que produirà el pas del Tour de França pel nostre municipi, però també us volem parlar avui d'altres afectacions que la cursa causarà en la mobilitat per carretera. Serà diumenge dia 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns dia 6 de Granollers als Angles. Les dues etapes sumen quasi 400 quilòmetres i impliquen una seixantena de municipis. El gran depart dissabte haurà estat una contrarrellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge, que coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges, comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment en la Nacional 340 i la C31, i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Dilluns, dia laborable, dia feiner, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, a la C17, a partir de la Gleba, la Nacional 260 i diverses vies pirinenques. La segona etapa de Tarragona a Barcelona es disputarà en un diumenge de juliol, quan moltes persones busquen destinacions de costa i el govern demana a la ciutadania que tingui en compte aquestes afectacions previstes. Concretament, hi haurà talls a la A7, a la Nacional 340, la C31 i la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24, B23 i C32 a l'entorn metropolità. Es preveu la restricció de diversos trams i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Calafell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Com a alternatives hi haurà la P7, la C32 i les rondes de Barcelona. També la Nacional 240, la P2, la C15, la 2 i la C16, la 27 i la T11, en aquest cas per desplaçar-se entre les comarques de costa i les d'interior. Com a mesura extraordinària, s'aixecaran les barreres dels peatges de l'autopista C32 Sud per als vehicles lleugers davant les afectacions del Tour de diumenge. No es preveuen restriccions generals per als vehicles pesants, però sí limitacions específiques. El Servei Català de Trànsit preveu que la situació s'hagi normalitzat cap a les 6 de la tarda i, per tant, recomana desplaçar-se a partir d'aquella hora, sobretot per tornar a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
2: I el sector turístic de Tarragona rep amb els braços oberts el Tour de França pel posicionament i la imatge que consideren que representarà per la ciutat, que acollirà diumenge vinent la sortida de la segona etapa. De tota manera, en relativitzen l'impacte econòmic perquè en temporada alta ja tenen els establiments plens. Els hotelers es mostren incapaços de quantificar quants visitants tindran, ja que argumenten que en les reserves no s'especifica el motiu de l'estada. Per la seva banda, els restauradors creuen que els suposarà pocs ingressos, ja que sospiten que els aficionats majoritàriament no faran cap àpat als locals. Finalment, l'Ajuntament afirma que l'impacte econòmic el calcularan un cop s'hagi acabat aquest esdeveniment. Escoltem a la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. És la Berta Cabré, que creu que el Tour de França tindrà un impacte positiu.
6: El Tour de França no només és el que ens pugui produir en aquell moment els visitants que siguin aquí, sinó també la imatge que mostrem al món del nostre destí. I, per tant, a vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació posicionada al costat d'un esdeveniment esportiu de gran nivell, de molta elit, de molt de coneixement i de molt de reconeixement a nivell mundial i, per tant, amb una visibilitat altíssima dels destinats per on passa el Tour de França. Per tant, és una excel·lent notícia que es produeixi el Tour de França a casa nostra, que hi hagi una part d'aquest Tour doncs, que estigui doncs, especialment aquí i que sigui doncs, motiu de conversa, motiu d'imatges, motiu de poder doncs, vincular-nos en aquesta imatge del Tour al nostre destí. Es produeix en una època de l'any doncs, també que, com comentàvem, doncs, és estiu i, per tant, doncs, tenim una alta activitat turística. Segurament doncs, aquesta activitat turística potser es veurà lleugerament incrementada gràcies doncs, a que hi hagi el Tour, però doncs, fins que no es produirà i les xifres les haurem vist. El que sí que en podran gaudir és els visitants que tindrem a la destinació en aquesta època.
2: I el conseller d'Esports de Tarragona, el Mariano Soler, parla de l'impacte econòmic que tindrà el Tour de França per a aquesta ciutat.
7: Jo crec que l'orgull de ciutat, no?, seria una miqueta qui tindrà el major impacte, no econòmic, però econòmicament costa dir, perquè clar, serà tot un matí amb una quantitat de gent a tot el centre de la ciutat que haurà de consumir, que anirà als comerços, als lavabos, que es quedarà a visitar la ciutat i els hotels, doncs, bueno, ja tenim per segur que ompliran. No sabria dir-te, el que és segur és que tindrà un impacte econòmic aquell dia bestial, però després el que és a nivell mediàtic durant molt de temps i, com et deia, el més important, potser l'orgull de ciutat de dir, ostres, que aquesta és la meva ciutat, no és Tarragona i vull gaudir-la i vull fardar d'ella davant de tot el món i ja va sent hora de que ens creiem que tenim la ciutat que tenim.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: Amb el David Burillo.
3: Les colles de cultura popular formen part de la identitat dels nostres pobles, però darrere de cada actuació també hi ha esforç, constància i moltes hores de preparació. És el cas del grup de gitanes de la Unió Artística de Calafell, una entitat que manté viva una de les tradicions més arrelades del municipi. Avui ens acompanya la Glòria Negra, membre del grup, amb qui parlarem dels assajos, de la preparació física que requereixen les danses, del treball en equip que hi ha darrere de cada actuació i dels reptes que afronten ara que arriba una de les èpoques més intenses de l'any per a la colla.
8: Nosaltres assagem un dia a la setmana, que són els dimecres a les 9 de la nit, normalment una hora, i quan s'apropen les festes majors a vegades sí que hem d'afegir algun assaig més, que ho parlem entre el grup. Llavors, normalment fem ball, però també com la gitana és un ball parlat, que també hi ha una part de versots, ve la Porta de Fusta, que és el teatre d'aquí a la Calafell, a fer-nos un cop de mà. Llavors, a vegades, pues, també intensifiquem algun dia amb teatre o amb castanyoles. La base és un dia, però si s'ha d'afegir alguna cosa més, pues, es fa. I normalment, aquest any sí que hem fet tot l'any. A vegades fem algun peron d'algun mes, però aquest any, com hem fet a tope d'assajos de castanyoles i de teatre, pues, hem estat tot l'any.
9: aparentment sembla només com dansa tradicional, però dins del nostre cos també es treballa moltíssimes coses en aquest sentit. Què us requereix físicament?
8: Bueno, el ball de gitanes és saltar constantment. Llavors és bastant cansat i pensant que les festes majors són a l'estiu, amb la calor, amb la roba... nosaltres no fem un entrenament, però bueno, els assajos sí que anem rotant perquè una hora saltant pues, és cansat. Per això sempre demanem que siguem més de 8 balladores per poder tenir com un banquillo i per anar canviant.
9: Com treballeu la coordinació entre totes les dansaires perquè pugui sortir una coreografia perfecta?
8: Bueno, això ens costa, eh? Perquè aquí cap és balladora professional i som aficionades, però bueno, al principi marcàvem molt amb tempos, ara intentem escoltar més la música i el ritme, i si et perds doncs, mirant alguna companya al final, com totes és el mateix pas, no és una coreografia que cadascuna fa una cosa, totes anem igual. Llavors, si et perds, doncs mires a l'altra companya i ja estem.
9: Hi ha algun tipus de preparació física específica o... Com aneu fent els assajos a l'inici? Comenceu escalfant d'alguna manera o simplement arribeu i comenceu a ballar?
8: Sí, nosaltres li diem, bueno, anem a fer cinta i llavors escalfem turmells, genolls, fem el pas sense saltar, després saltant i fem pues, potser 5 minutets d'escalfament i després ja ens posem a ballar.
9: Ara ja m'ho estaves dient, però explica'm doncs, amb més deteniment què és el que feu en un assaig normal.
8: Doncs primer, primer arribem i xerrem, ¿vale? Ens posem al dia, llavors ens posem les sabates i ja fem aquests 5-10 minuts d'escalfament i ja agafem el pal i tenim 5 balls i anem practicant. A vegades ens enfoquem molt en un, després a la setmana següent canviem a l'altre o tornem enrere. També depèn de si hi ha gent que s'incorpora nova, si han de practicar més aquells balls, doncs les ajudem entre la resta. I el que ens doni temps. A vegades pues, estem molt cansades també, venim de treballar o d'estar amb la canalla, i aquell dia estem més fluixetes, pues, només fem un moltes vegades. I si no, pues, fem els... A vegades és un assaig de profit i podem fer el 5. No passa gaire, però...
9: Ja. Com bé dius, és un esport d'equip. I en aquest sentit m'imagino que la confiança juga un paper molt important entre tots i el benestar de tot el grup.
8: Sí, a
9: com
8: més,
9: ho treballeu?
8: Hi ha vegades que hi ha diferents posicions, una no se sent segura amb una o amb una altra, pues es posa amb una, et poses amb una de les parelles que saps que sí que el té treballat. La veritat que som un equip molt guai, un grup molt sa, ens ajudem molt i tenim molta confiança. I ja et dic, per exemple, les noves que s'incorporen, pues no cal que siguin les tres de la junta, totes les ajuden.
9: Ara arriba l'estiu, i això vol dir que és la temporada més grossa on més actuacions teniu. Com viviu aquesta intensificació del calendari?
8: Bé, al final és el nostre moment. Portem tot l'hivern per la festa major, i al final aquí a Calafell hi ha una cercavila per festa major només. Llavors tenim aquell moment per gaudir-ho. Sí que hi ha més nervis, no? Vols que et surti tot bé, però bé, molt contentes. També tenim la sort que aquí hi ha tres festes majors, que tenim juliol, agost i setembre, i després la petita al febrer. L'any passat sí que vam fer moltes sortides, vam anar a diferents pobles, a veure també altres gitanes, ens van convidar, que això també és molt guai. Aquest any no, però bueno, bé, molt contentes.
9: En aquest sentit, també explica'm una mica quines cites teniu. Ara estaves parlant de la festa major que tot just està ara, però després teniu, m'imagino, més actuacions. Més o menys, com teniu el calendari ara mateix?
8: Ara fem la platja i el poble. Que res, ja, no res, 15 dies de diferència. Després sí que fem un parón a l'agost i tornem a reprendre al setembre amb la festa major de Segur, la Micaleta. I ja, llavors sí que descansem i tornem normalment al desembre per preparar la festa major petita, que és la de febrer. Si ens surt alguna sortida, pues endavant, nosaltres sempre estem obertes a tot.
9: M'explicaves abans que vau començar amb una dansa o poquetes danses, però que cada vegada aneu incrementant doncs, aquest repertori. En aquest sentit, doncs, com heu anat trobant aquestes danses i ara quines esteu fent?
8: Nosaltres vam començar amb la tradicional, que és el cordó, que es diu, o trena gran, que li diem nosaltres. Vam tenir molt el suport de les gitanes de Vendrell, que van venir a fer-nos un cop de mà. Ens van ensenyar una seva, que nosaltres li diem la trena petita, però és la que va anar a Vendrell. Després vam fer uns galerons. També vam tenir el suport d'un noi que es diu Jordi, que va allà a l'Arbós i va venir a impartir com classes per ajudar-nos amb la coordinació i a acabar de perfilar alguns balls que ens quedaven així una mica penjats. I llavors vam fer la calafellenca, que és la nostra trena, que només la veiem nosaltres.
9: De totes aquestes danses, quina és potser la més exigent físicament?
8: Jo crec que la principal, que és el cordó, que és la trena gran, que és la de saltar tota l'estona, és la més difícil. Sembla que no des de fora, perquè és el mateix pas tota l'estona, però el fet de coordinar, anar amb el temps, pujar la mà, baixar la mà, saber si vas cap a dins, cap a fora, potser ha de ser la més complicada.
9: Abans també em comentaves doncs, que teniu un dia d'assaig, però que també al final conciliar-ho amb la vida personal, entre la feina, la família, els estudis que en tingui, etc., és complicat. Com compagineu doncs, la vostra vida personal amb el moment d'estudi? Perquè al final la dansa no deixa de ser una disciplina i s'ha de fer.
8: Clar. És complicat l'hivern. L'hivern és molt llarg, és molt fred, les 9 de la nit és una hora dolenta, que igual ja dius, pues jo ja em posaria el pijama i ja no sortiria. Però passa que si no anem, o a vegades hem fet un parón de fem un assaig cada 15 dies, sí que notem que a l'hora de reprendre pues, ens hem oblidat d'algunes danses, ja no coordinem, estem fatigades, llavors sí que és important, nosaltres sempre diem que és important venir als assajos per això, perquè al final som un equip, el que tu dius, i si no vens, el dia que vens, fas tirar enrere la resta. Llavors per això és important que sempre anem. Però bueno, sí que l'hivern costa més, però ara l'assistència és bona.
9: Per tant, també és un sacrifici, tot i que no sigui
8: sí,
9: un
8: tant,
9: sacrifici. I això vol dir doncs, que personalment us deu sumar alguna cosa. En aquest sentit, què us aporta ballar les gitanes, personalment?
8: Bueno, no sé, al final contribueixes a coses del poble, fas festa major, també veus que cada cop les festes són més guais i hem fet un grup molt guai, no només fem gitanes, però també sortim a sopar, a dinar, hem fet una molt bona colla a nivell de gitanes, a nivell de les famílies, i bueno, és com un grup d'amigues ara ja.
9: Què sentiu quan després de moltes setmanes d'assaig arriba el moment d'una cercavila, per exemple? Quins són els sentiments que teniu per dins?
8: Bé, doncs suposo que molta emoció i una mica de nervis també. Al ser un ball parlat, potser el ball el dominem bé, però a l'hora d'haver de fer versots i parlar davant de la gent, aquesta part ens fa més vergonya. Però ja et dic que el tema teatre hem millorat molt i estem molt contentes. També ens ajudem molt unes a les altres si algú s'oblida algun vers. I pues això, molta emoció, contentes. I passa i diem, hola, ja s'ha passat la cercavila. És superràpid, al final.
9: Tant de temps esperant-la,
8: sí,
9: no?
8: Sí, sí.
9: Passa volant.
8: Però, bueno, per sort tenim... Bueno, doncs d'aquí 15 dies ja tenim una altra. Aquesta és la part bona.
9: Explica'm també quantes persones ara sou ballant, quantes persones sou dins del grup.
8: Mira, aquest any som 17. Llavors, que puguin ballar, són 8 cintes. Llavors, són 8 cintes i l'estaquirot, que és el que ens agafa el pal. Després, hi ha algun altre ball, com per exemple galarons, que sempre pots afegir o treure perquè no balles amb cintes. Però mínim són 8. Llavors, la resta pues, està de suport fora i sobretot a l'estiu, que fa molta calor ballant, sí que normalment pues, fem un ball, surten unes i entren unes altres. I ho anem combinant així. I el que és el ball de la plaça, que és el ball final, pues, de forma equitativa. Si són 4 balls, pues, intentem que tothom balli 2 com a mínim.
9: Teniu ja, com deies, la colla ben muntada, però les portes són obertes per qualsevol persona que vulgui apuntar-se?
8: Sí, sí, sí. Sí que nosaltres sí que tenim un límit de gent. Nosaltres marquem fins a 20, principalment perquè tenim 20 faldilles per repartir. I ens sembla injust que vingui més gent, no hi hagi faldilles i a l'hora de la cercavila no pugui sortir tothom. La gràcia és que tothom pugui gaudir. Ja, però bueno, cap al setembre sempre obrim places. Sempre posem per les xarxes i això que obrim places, sempre hi ha voluntàries, venen i et dic, ara quedarien doncs, 4 per l'any que ve, de moment. Sempre preguntem qui vol renovar o qui marxa i en funció d'això doncs, obrim places i venen.
3: Qui vulgui formar part d'aquest grup o, si més no, provar un assaig, ho podrà fer a través de les seves xarxes socials i, si us poseu en contacte amb ells, us rebran a partir del setembre amb els braços ben oberts. Recordem que aquesta entrevista es pot trobar sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
2: No tenim temps per més, anem tancant edició de l'informatiu de Calafell Ràdio d'aquest dilluns 29 de juny de 2026, festivitat local de Sant Pere. Salutacions a què ha fet possible aquest informatiu, la Roser Ribas, el David Burillo, en els esforços i el meu nom, Ferran Boqué. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Ens retrobem en properes edicions d'aquest informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.

0: Pues ahora.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: Thank you.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.

les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

0: Calafell Radio.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?
1: Yeah.